0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

una tònica que s'ha de l'ocalla. El diumenge que voldria vol fotre'm un bacallà. Que putes de quantos, que putes de catxers. Putes mercenaris, només tu que per doblers. I que putes de quantos, que putes de catxers.

fent el circ sa crueltat amb elles. I que per divertir-se ja no va falta veure com un animal, no, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Benvingudes a una altra Sonora. Seguim a Ferreries en aquesta temporada i avui tenim en nosaltres en Pere Llés, nascut el 1937, i som a casa seva, en el menjador, asseguts, un capvespre. Com estàs, Pere? Tot bé?
2: Molt bé.
1: Quin és el primer record d'infància que te ve en ment?
2: El primer record és d'una misèria enorme. Record que quan jo era el major d'una família, aquí vaig tenir tres germans que van morir de lo mateix, d'hemofília, que n'hi feien una pelada i perdien tota la sang. Jo vaig ser l'únic que em vaig salvar, van tenir tres germanes més, i les tres germanes van anar bé i patien molta, molta misèria. Mon pare feia de carreter, anava a Ciutadella, doncs anava a cercar carbó pel camp, comprava carbó, el duia a Ferreries i el duia a vendre a Ciutadella. T'ho imagina't que és que podia guanyar aquest home. No feia per les bèsties que es morien i patia molt, molt de fam. Això vaig tenir que en els 9 anys me van enviar a un lloc. Jo no vaig anar a escola fins en els 9 anys que me van llogar, quasi bé no havia anat a escola. I vaig anar allà uns quants anys, dos, no sé si ara els temps, no t'ho puc dir exacte, però un parell d'anys o això. Llavors el meu pare i ma mare van anar a Benimoti, criats del senyor, i ens vam endur tota la família, jo hi vaig anar. I allà va fer un pot de la família, perquè era completament misèria.
1: I fins llavors, on vivíeu, els primers 9 anys aquests? On
2: vaig viure en el carrer de Forn, llavors es va anar al carrer Sant Bartomeu, darrere Can Seguí, i en aquest temps encara érem darrere Can Seguí.
1: I recordes qualque consell que te donés ton pare quan eres petit?
2: Sí, mon pare, no ho sé, jo no sé si tenia gaire, vull dir, no me'n recorda molt de consell, perquè jo quasi bé no era el lot, mon pare era carreter, i me convidava a col·locar amb el carro, me feia anar a veure les bèsties a Sant Granot, coses d'aquestes, però així certament no. Jo el que estava molt, perquè ma mare anava a fer feina perquè havien de menjar, estava molt a Casàvia, Casàvia Pericàs, i eren molt de fills, eren 11 fills, i me feien fer coses i me feien d'estalatjar i estava més a casa àvia que a casa nostra. Això és el record que jo tinc més de petit.
1: I com era l'àvia?
2: L'àvia i l'avi eren encantadors. Jo l'àvia me va marcar per ser sabater. Jo sempre volia ser sabater com l'avi. I ma mare no ho volia, perquè els sabaters patien molt de fam, i ja no, que n'hi havíem patit prou nosaltres, que no volia que patiguessin més, i no me deixava fer de sabater. I per això me va llogar, supòs. I quan vam anar a Benimot, i vam fer uns quants anys, i llavors vaig fer feina amb el Conco Rafael, que era mestre de paret, que hi van anar a Zaloc, vam fer la cova de Zaloc, la caseta aquella, vam fer un torrent i parets, i teníem... i mos va agafar la neu.
1: Com us movíeu en aquella època?
2: Amb velo. Una velo que era més dura, no són com les velos d'ara, no. Eren velo aquí. I les carreteres pots comptar com anaven. No, i m'ho anàvem per la setmana allà baix, jo. Anàvem per la setmana. I m'hi pots comptar el pa com anava, per si tenies un tros de pa, com eres pel tros de pa que tenies. Era una vida bastant, bastant, bastant dura. I jo estava ben decidit que havia de saber que jo no hi havia. I va ser la neu qui em va acabar de decidir. Quan vaig venir de la neu, van venir per aquí i dic a ma mare, jo me presento a la mili, em faig voluntari i m'hi reganxaré i me faré militar de xusquero. Ja n'hi ha prou de passar. I ma mare, perquè no volia que m'anara a la mili i fos militar, me va dir, no, feia de sabater. I jo vaig, llavors, vaig començar a fer de sabater a la fàbrica, que era el carrer, era una casa, era un saturrani, i feien, llavors, no era calçats Ferreries ni era rúbrica, era sabatilles Ferreries. I bueno, i vaig començar a ensenyar-me, i fèiem xancletes i morunes, i me van ensenyar, i jo vaig seguir fent. I fins que van anar llavors els escalifrats, que ja van fer una sabateta més bona.
1: I com era la fàbrica en el principi?
2: Sí, la fàbrica en el principi era un saturlani, un segon pis, i en el saturlani fèiem feina un parell, i en Toni tenia l'oficina davant de nosaltres, i ser-li puntadores, uns treballadors un parell d'alt, d'altres porxo, i això era tot. I fèiem quatre, bueno, no era fàbrica, allò era quatre rebates. Fins jo ara l'any no me'n recordo exacte, però quan van fer la fàbrica al carrer Fred, que ara està derrumbada, que era, llavors es van fer calçades ferreries, i calçades ferreries fèiem ja una sabateta més bona, i després van posar una manovia i ja van començar, bueno, després, amb força d'anys.
1: Les màquines, en el principi, com eren? Quines funcions feien? O ho fèieu tot a mà?
2: No, tot d'una, tot a mà. Tot fins que no va estar a posar la manovia, era tot a mà. L'únic que hi havia era una màquina per fregar i una màquina per esfirar, però res més que eren dues màquines amb dues politges i rodes d'aquelles i ja estava, no era res de... No hi havia màquines, se feia tot a mà.
1: I l'ambient de feina, com el definiries?
2: Bueno, l'ambient de feina era... Allò era xauxa, perquè teníem... Jo me'n record que allà teníem tres banquetes, teníem un costat de salt aquí i fèiem feina, i cada un tenia un mosso, i li ajudava, anava fent viats, i li posava curxo i tot això, quan sortien d'escola, però no, eren mossos de l'os i venien allà, vols contar com anava. Això era el principi d'allà. I era xauxa tot, era tot xauxa. I per això sí, fèiem feina tot el dia, de sol a sol, dissabtes i tot, i venga. No hi havia horari, ni hi havia res, i sortíem a berenar a ses Glorieta, i, bueno, tot ha canviat.
1: Que berenàveu?
2: Berenàvem un tros de pa i cosa, i per avall. No berenàvem.
1: I beure?
2: Beure.
1: Aigua?
2: Allà hi havia, jo ja no me'n recordo, però és que teníem un càntar i per avall. No hi havia... Ara... Aigua, sí, no, aigua d'aquesta, no, d'una cisterna, i prou, no bevíem. Quan estàvem, ara anaré un poc més enrere, quan estàvem a casa del carrer Fred, sols només no hi havia quarto de bany. Anàvem a pixar i cagant el torrentet. Pots contar com anava. A sort així.
1: I recordes el canvi de fàbrica, quan es trasllada?
2: Sí, quan vam canviar de fàbrica va ser quan es va fer calçar ferreries i va començar, bueno, tot d'un érem els mateixos, érem 7 o 8, o això, i llavors es va començar a augmentar, van posar la manovia, i llavors ja van arribar a ser 60 o 70, i jo... En aquell moment ja llavors arruava la feina, ajudava en Andreu, que era en Andreu, era el germà d'en Jaume Mascaró, i li ajudava si ell m'havia de mestir qualque cosa, i no sé què et tinc a dir més d'això.
1: I fins a quina edat hi vas estar fent
2: fins
1: feina?
2: Fins als 64.
1: Te vaig ajudar?
2: 64, vaig dir, vaig fer 45 anys de sabater.
3: Doncs eres encarregat.
2: Bueno, els darrers anys, quan es van separar, perquè va separar Calçats Ferreries, hi va haver Rúbrica i Calçats Ferreries, eren cosins, dues famílies de cosins, i es van separar. I jo me van conquistar per quedar aquí a Calçats Ferreries, a pesar de que en Jaume m'havia insinuat d'anar allà, però em van obligar a quedar a Calçats Ferreries. No me van sortejar, perquè el personal de Calçats Ferreries el van sortejar, van fer dos grups, més o menys iguals, cada que pogués, si un tenia un qui fa una cosa, l'altre tenia qui fa l'altre, vull dir que pogués funcionar tots dos, això ho van fer molt bé, i les dues fàbriques van poder continuar fent feina. Jo no me van sortejar, vaig caure... i me van fer l'encarregat de calçar les ferreries, no? I, bueno, i vaig fer tots aquests anys fins que me vaig jubilar.
1: I en la fàbrica t'has implicat amb els canvis, diguéssim, les millores laborals i que hi hagués pues, cada vegada pues, unes condicions de feina que eren actualitzades, no? Com ho vas viure, tot el canvi, des de tota la història de la fàbrica?
2: Hombre, antes era una feina més, com ho diria jo, més campatxana, més... no sé com ho tinc que dir, més desenfadada, més sense tanta pressió. Llavors, quan va començar a obrir una manovia, allò és pressió, perquè posen una màquina en marxa i la passa, i tu has de fer allò, si tens, hi havia tots els puestos, cada sabata que passava, cada un li havia de fer aquella cosa, i allò passava, i si tu anaves a veure, llavors havies de fer una espanteta més, i això ja és una pressió més alta. A pesar de que jo això, com obrer, no ho vaig veure, no ho vaig viure. Jo llavors ja m'encarregava, de dir. Però reconec que quan fem feina a la banqueta, fem feina més hores, i més temps, i més dies, i el que vulguis. I, però no, fem feina, no era tan carregat com la mà no havia. La mà no havia avui et pot veure. Llavors, que el que feia llavors no es pot veure, però avui no ho poden veure, el que és una manovia.
1: I la teva joventut, com va ser? Com vas viure la joventut fora de la feina? Què feies?
2: La joventut estava més, perquè jo quan vaig començar a fer feina de calçat, va ser quan van començar amb ella, i la joventut més estava, la podien comptar tots dos junts, però va ser... Jo vaig tenir... Vaig anar a Acció Catòlica i va venir un capellanet jove que aquí havia començat, que era més jove que jo, i vam fer una amistat loca i no, me va impregnar, i tota la vida l'he tingut dins. Vull dir, me va ser un model per jo. I nosaltres llavors vam tenir amb ella xerrar i vam programar el casamor i tot això. Mos va casar i, bueno, i llavors se'n va anar a morir, va morir molt pres de càncer, molt jove se'n va morir. I això, la joventut, antes...
1: I què fèieu junts?
2: En la teva
1: pare, antes de casar-vos, què fèieu junts?
2: No, antes de casar-vos, per anar a festejar, havies d'anar a casa seva, i només un dimecres o el dissabte, i per dir, encara si anaves al cine, o havies de venir amb una sogra, o si... Jesús, això ni no ho pot pensar avui amb això. Però nosaltres, la joventut... No ho sé, no és com avui.
1: I amb els amics o amb el ranxo?
2: Amb els amics.
1: Què fèieu?
2: També hi havia un ranxo d'amics que eren un poc bèsties, a sort la veritat. No teníem res, perquè no teníem més que això, no hi havia... I sortíem i anàvem a fer una volta per la carretera i fèiem... Volta per la carretera, voltàvem per la carretera, anàvem per d'altres collis, que hi havia un parell de lotes a fer-li qualque cançó, i què vols que et digui jo? No sé què et tinc que dir.
1: Quina cançó els hi cantàveu?
2: Aquí. Ara no me'n recordo. Sí, eh? Però que cantaven les mañanitas, no sé què, bueno, ja no me'n recordo, això. Però, sí, el que teníem un qui va ser el sogre de Nando. I, bueno, un qui no volia que hi anés amb la filla seva i mos encalçava, i nosaltres mos anàvem cap a Sant Em, coses d'aquestes.
1: I anàveu a altres pobles a vegades?
2: No. Jo no estava... Bueno, ara sí. Ara sí que... Primer, pots comptar. Jo ara hi vaig anar una vegada, perquè hi tenc una germana a Ciutadella, hi vaig anar una vegada o dues pues, una, fer una visita per Sant Joan, però jo no havia anat mai, no he anat mai a Sant Joan. L'únic lloc que anàvem era Sant Cristòfol. Sant Cristòfol sí, que anàvem, perquè ella també anava. I, bueno, però era l'únic lloc que anàvem. Mercadal, ni l'O, ni això, no anàvem, ni les festes.
1: Vaig jugar a futbol amb la Ferreria.
2: Sí.
1: I com era el camp de futbol al principi?
2: Tu, te'n contaré una de grossa ara. El camp, era un camp del camp, còdols i herbe i ressargais, i no hi havia res més. I les casetes, hi havia, si volíem dutxar molt, hi havia un pou al costat, hi havien de poar i anava dins el depòsit i mos dutxàvem amb aigua freda, pots comptar quan anava.
1: I els partits com anaven?
2: Bueno, segons quan, segons qui ens arbitava. Saps? Llavors, sí, anàvem... No hi havia campionat, aquest, llavors era... Jugàvem a Ciutadella, o jugàvem a Calós, o jugàvem al Migjorn, o a Mercadal, però... Barades, qualque vegada n'hi havia. Sí.
1: I creus que jugàveu bé o malament?
2: Bueno, hi ha un escrit d'Antoni Camps, en el llibre d'Antoni Camps, que diu... Com és ara? Ai, ara no m'ho vindrà. Bueno, amb una paraula diu, aquests aldors no serveixen per res. Havien perdut un partit. No faran res. I llavors, al cap de dues setmanes, torna a fer una altra crònica d'un partit i diu, estos chicos prometen. Pues ara, això és la crònica del llibre d'Antoni Camps. Antoni Camps, cròniques d'aquesta futbol. Però era cosa que escrivia ell per ell. No era res més, no, que això.
1: I teniu entrenador?
2: Sí, teníem un. Van tenir un una vegada que el vam de llevar. No el van llevar nosaltres, però molt volia fer córrer i nosaltres no volíem córrer gaire i mos encalçàvem un garrot. Pots comptar com anava. Bueno, no te dic. Però entrenàvem una vegada cada setmana. Si no hi havia partit o com, però això de les dies faners, les de això... Del camp de futbol, et tenc que recordar que el va comprar un que li dones cucu i amb cucu i en una
3: Menéndez
2: van comprar el camp de futbol. Era una tanca de Sant Em i el van comprar i la volien per llaurar. I nosaltres no la volíem, i la qüestió que van posar unes barreres i van posar un candado. I no podia passar la gent, estava tancat i no podia passar la gent. I un ranxo, jo vaig ser un del ranxo, no ho havia dit mai, només ho sabia, bueno, ell de vegades hi ho han dit. Vam anar un vespre i vam rebassar les barreres i ens van anar a amagar. La guàrdia civil hi havia per tot i estava amagat un lloc i ningú se trobava. Tot el poble va anar a marxa. Però...
3: El poble
2: estava amb nosaltres. Però... Bueno,
1: la gent no sabia que havíeu estat vosaltres?
2: Ningú ho sabia. Jo no ho vaig dir ni que nostre. Només ho sabia ella que jo hi havia anat.
1: I però, quants éreu?
2: Eren quatre. Eren quatre només. Les altres no els vull destapar. Bueno, no.
1: I a partir d'allà hi va de camp.
2: Sí, llavors hi va haver prou problema, van anar a la federació, van venir aquí, perquè hi havia molt de remenat, llavors aquell temps, perquè policia i coses d'aquestes, i la qüestió que van remenar, i va venir el president... De nacional, va venir a Balears i el van fer venir a Ferreries i la federació es va comprometre a comprar el camp i va comprar el camp i el va donar, el va posar en el club esportiu Ferreries. Llavors, passant tants anys, el club Ferreries el va arreglar a l'Ajuntament perquè el fagués més gran i perquè se'n cuidàs del manteniment i això, perquè el club no el podia mantenir. però vull dir que el camp va ser una lucha i hi ha altres coses que va per lucha-la, però va ser una moguda de... la gent estava bastant... Lògic que també que ells el volguessin vendre per fer cases o per fer una altra cosa, lògic, però el poble també el volia per, com a esport, volia tenir camp.
1: I recordes com anàveu vestits quan jugàveu a aquesta època?
2: Si t'ha mostrat retratos, mare de Déu, quin calçonós, quan te'ls veus en els retratos te fas...
1: I les sabates com eren?
2: Les sabates me'n va fer unes l'avi i ma mare, maleïta, no volia que jugara a futbol i va estar més maleïta. L'avi me tenia com una nineta jo i me va fer unes sabates a jugar a futbol i eren unes sabates i bueno, eren com a ferro tot. No són conses d'avui que tot són guantes d'aquests que tenen el pau. Ja llavors més anys vaig dur unes marques i coses d'aquestes i ni s'hi posaven de fortes, que era allò. Si t'embalava una puntada de peu a qualcú, mare de Déu, et deixava cruixit.
1: I tothom duia sabates de jugar a futbol?
2: Sí, tothom duia sabates de jugar a futbol. Bueno, i llavors hi havia marques i coses d'aquestes i qualcú arribava més amunt i qualcú no.
1: I fins a quina edat vaig jugar?
2: No, fins a 20... Oh, 22, això, vaig de darrere perquè vaig tenir un derrame amb genoll que hi vaig anar molta estona engueixat i vaig darrere. Llavors, eren per això que em van agafar d'entrenador i entrenava. Vaig entrenar tot l'or d'aquests i equips i els juvenils i... Sí, hi havia els fills, llavors, i llavors també hi van fer un equip de dones, també me'l van fer entrenar de temporada i allò va acabar prest, també, no.
1: I a quina edat te vas casar?
2: En els 26 anys.
1: I com vas conèixer la teva companya?
2: Bueno, com ens coneixíem tots. Anàvem a fer voltes per Escaler Nou, aquí en Escaler Nou, anàvem de Balcán de Genera fins a l'escat de Cantó de Baix, que allà voltaven per amunt, i quan te'n vas una lotata que t'agradava, aquelles anaven amb el reixó, i anaves a fer venir a fer una volta, i bueno, és així, més o manco que comences la cosa. I això va. I llavors vaig anar a demanar entrada en el sogre.
1: I com va ser el dia aquest?
2: Un poc pelut, després hi demanant-li entrada en el sogre.
1: Jo el coneixies, en el sogre?
2: Sí, bueno, el coneixia de vista, però no ho havia ratllat mai. I jo per paga tenia un amic i volia una lota de dalt la carretera i anava a demanar entrada i li deien que no. I va anar tres vegades i mai li deien que sí, no li deien que no, sempre li deien que no. Que no el volien a ell. I bueno, això eren coses d'aquell temps.
1: I en el teu cas, com va anar?
2: Molt bé, molt bé. Em van rebre molt bé i van anar encantats de la vida.
1: Ja anaven avisats?
2: Com?
1: Ja sabien que hi aniries i ja anaven avisats?
2: Bon, jo suposo que sí, que ho sabien, me devien veure qualque vegada que hi va a portar-la a casa meva.
1: I ton pare i ta mare, què te deien?
2: No me'n record, però el pare i ma mare no crec que em vagin dir res. No me'n record que mon pare i mon mare vagin posant res de sol.
1: A més d'en el futbol, com t'has implicat en el poble de Ferreries?
2: Doncs pues mira, quan mos van casar nosaltres, mos van casar molt clar, teníem molt clar perquè mos casàvem i que mos havia de comportar el casament. Van casar amb un compromís que havien de ser... havíem de fer feina per als altres, no havíem de mirar en els doblers, volíem tenir molt de lots, ens van posar que havíem de tenir lots i d'aquesta manera de pensar me va dur implica'm-me en totes les coses que me vaig implicar. Jo me va sortir, bueno, no sé, tot d'una, que hi havia fam, que no hi havia gaire cosa. Amb un grup 1 ens vam decidir d'anar a la cooperativa de l'O a veure si ho podíem una cursal aquí. I llavors hi havia quatre botiguetes que no hi havia res, i aquí vam dur una cooperativa, aquí hi havia bueno, i allò mos dua feina, controlar la cooperativa, anar amb les coses, anar a l'or, jo era el president i anava a casa amb anar a l'ajuntador, i aquí, i tot el que havien de dur, això, pots comptar el que implicava. A més, vaig ser dels pares de família, llavors també del Consell Parroquial. Llavors, quan van tenir el lot, la junta de... d'APAS. I teníem un lot baix i un lot dalt, i vaig passar per de tots dos, perquè no diguessin que era feia per un i que feia per l'altre.
1: En la política t'hi vas implicar?
2: En la política no m'hi vaig implicar. En la política, que era l'any 79, que van fer les eleccions, jo no era de cap partit, ni volia ser de cap partit. Va venir els d'en Suárez, i me van insistir que jo havia d'anar a la llista, que volien ser moderats i que volien venir. I jo li vaig dir, bueno, me posaven els 5, aquí no sortiré, i ja està. Per estar en la llista vostra. I vaig anar a la llista i vaig treure el gordo que vaig sortir. Bueno, vaig treure el gordo.
1: I què vas fer?
2: Bueno, vaig anar allà per servir. No volia fer... Vaig ser el primer, perquè ja del principi no me va agradar. No me va agradar perquè quasi bé el primer que van fer va ser designació a la paga que havien de cobrar. Bueno, era una petita cosa, però jo vaig renunciar. I vaig dir que jo no volia cobrar, i me van dir que ho havia de cobrar i que si ho volia donar, i ho vaig donar a les entitats, llavors. Però jo vaig ser l'únic i no vaig voler cobrar. Que jo hi anava per fer per poble i per fer un servici en el poble. No hi anava per mica d'interès. I vaig fer els 4 anys. I en els 4 anys anava a fer servici, me tenia de port, anava a cercar tot... les coses com estaven, me mirava que els que faltava, que no hi faltava, me'n cuidava de la festa de Sant Bartomeu, de servir el banquet, de reuar tot, de servir els músics, de fer aquestes coses. No anava a missa en medalleta perquè això no m'agradava, i jo, mentrestant, preocupava que estigués tot bé del l'Ajuntament. Me'n cuidava de la beguda i d'aquestes coses.
1: Com es vivia la festa de Sant Bartomeu en aquella època?
2: Com
1: es vivia? Quin ambient,
2: bueno,
1: hi havia?
2: L'ambient, pots comptar, era menor que ara, però, bueno, la festa de Sant Bartomeu sempre hi ha hagut un bon ambient. Aquí, de Ciutadellong, sempre n'han vingut molts. I Sant Bartomeu, en aquell temps, ja era important.
1: Tu vas viure un poc la primera vegada que va sortir una dona a Sant Bartomeu?
2: Sí, mare de Déu. I això fa 50 anys ara. I nosaltres en fa 61 que ens van casar. Ja anaven les totes. Ja no hi eren. No, però... no. Jo l'any 40, l'any 40, l'any 70, fa 50 anys. No, devia ser en aquell temps. Jo ara no me'n recordo, ni siquiera li van dar importància. Em penso que sortia aquesta dona, ni molt manco. Jo no me'n record que dels ajuntaments ho hagin discutit gens en això.
1: Perquè no, jo... Era jo abans de...
2: No m'ha agradat la política perquè ja tot d'una anava bé, però ja va començar que perquè era d'aquest o perquè era d'aquell. I jo això no m'ho va agradar. I quan vaig acabar els 4 anys, vaig acabar... Vaig dir, vinga, no m'enredeu més, jo me'n vaig a casa i per avall.
1: I després amb què més te vas implicar?
2: Bueno, vaig seguir amb el futbol i vaig seguir amb l'escola i... Llavors van fer grups amb els equips de la Mare de Déu, de grup, van ser responsables de sector de Menorca i això va anar passant els anys. Va arribar un moment que m'havia sortit prou qui a casa nostra me van batallar massa atenció. No sortia per anar a un bar ni a un altre lloc, no sortia per coses d'aquestes. I un dia vaig arribar aquí i els al·lots estaven reunits baix i me van dir, han fet eleccions. I dic, no, i de que l'han fetes. Han fet i han sortit que tu quedis qualque vegada en altres. I jo vaig dir prou. Ara, tant com vagi perdent, no m'agafaré ningú fins que hi hagi... fins que jo hagi... I ja no me vaig implicar més en coses del poble, ni en futbol, ni en res.
1: T'enyoraven, no?
2: Bueno, no ho sé, faltava, els hi faltava que jo hi fagués més estones que nostra. I jo vaig dir prou.
1: I com vas viure la infància dels teus fills?
2: Bueno, llavors els vaig viure més.
1: Què fèieu?
2: Bueno, per exemple, els dissabtes i dius, vaig de matí per dins el llit, hi havia gent per tot, amb barraques i davall de llençols i coses d'aquestes. I nosaltres també hem estat uns que ens ha agradat, no, com que no ens han dedicat a replegar, a fer feina per doblers, sinó els divendres vespre m'ho anàvem totes a principi d'estiu fins allà, m'ho anàvem d'acampar, van anar a Macarella, van anar a Trabaluja, van anar a Zalocs, i m'ho anàvem els divendres de cap vespre, quan acabava la feina, i fins al diumenge vespre. I tots els al·lots allà, en tenda de campanya i a l'aire libre. I això va ser el nostre...
1: Quin ambient hi havia a Trabaluja?
2: Molt bo, molt bo. Hi havia camaraderia, camaraderia. Bueno, la gent es preocupava de que hi hagués les coses bé, de faronat, de que no hi hagués brutesa, de que no hi hagués incendi, que va ser una pena que allò llevàs perquè era... Bueno, a nosaltres m'ho va saber molt de greu. Però bueno...
1: Quin tipus de celebracions fèieu a Trabaluja? Vosaltres i els vecins, no?
2: Festes, i mos trobaven, i comptaven rondades, i... Anàvem a pescar, també teníem una barqueta petita de calla i anàvem per Trabaluja, anàvem allà a pescar i a tirar xarxes, ara no poden anar a tirar xarxes. Llavors es tiràvem, anàvem a calla i anàvem a tirar les xarxes allà.
1: Quines rondades comptàveu?
2: Les rondades es comptava en cunyat, sí. En Joan Febrer. En Llorenç Febrer. Que ell era qui comptava les rondades. Teníem llibres d'aquests i cada vegada comptava les rondades. Com que nosaltres anàvem junts amb sa germana i, bueno, junts. Cada dut tenia una tenda, però a prop un de l'altre i sempre les balades han fet juntes. Tant a Trabaluja com a Macarella com a Zalocs.
1: I deixàveu la tenda tot l'estiu?
2: Sí, tot l'estiu estava muntada. Començava la primavera o quan començava a fer un bon temps, posàvem la tenda i deixàvem tots els trastos allà dins i fins a final de setembre o això, que aguantàvem.
1: Turistes en veieu?
2: Jo, qualcun en devíem veure, però des que hi ha avui no, de bons no n'hi havia gaire de turisme.
1: Com recorden els teus fills i filles a aquella època?
2: És petit... Me va dir, Sal, no fa molt, que és en Carles petit, em va dir, diu, me sap greu no pura tant els fills meus el que vosaltres mos vau dar amb les anades en tenda de campanya i això. I em va dir que això, com ho recorda, mira, és un fet que és real.
1: I ara ho repetiries? Si poguessis?
2: Jo sí. Mare de Déu, que xalàvem nosaltres. No, n'estàvem allà encantats. Me'n recordo una vegada que amb els al·lots eren els al·locs, això. Un dia vam partir i van anar a treure les xarxes, van fer les xarxes, llavors es van anar als serrans, teníem soret, van treure soret, van anar als serrans, llavors van anar al Pilar i no sé, bueno, i el cap vespre van tornar a partir i quan va ser a les 10 o a les 11, a les 10 o una cosa així que ja començava a ser fosquet, dic, i ara un mes mos queda anar a fer crancs perquè ho han fet tot avui. Anem-hi, anem-hi! Són frases que te queden per sa vida, no?
1: I així, bueno, entenc que tu has viscut Menorca, la Menorca que tothom recorda, no?, del passat, de fa 30, 40, 50 anys, i després t'impliques amb un fet, no?, de que Menorca pugui ser disfrutada per molta més gent amb la coordinadora, serà més de gran. Quina vinculació hi tens tu amb la coordinadora d'Escamilla de Cavalls?
2: Jo hi vaig implicar perquè m'ho van demanar. Jo no ho sabia. Això va ser un grup de la JOC, que era, bueno, un grup que van fer una revisió de vida, i van veure que hi havia problemes amb Escamilla de Cavalls, que hi havia gent que hi trobaven amb obstacles, que els hi donaven de fer caure, i els anaven baix de Sabelo i no els deixaven passar. I van fer una cridada a Trabaluja, i van fer la trobada a Trabaluja, i la Trabaluja van cridar les entitats i partits i coses, que tots van fer una llamada, tots els que volguessin anar. I jo, va venir Pedro Román, jo llavors, com que era, havia estat de centre, que havia anat amb en Pedro Román i en Nofres, que va morir bala, d'aquell que va morir aquí, me van venir i me van demanar, me van dir, tu és bo per anar-nos a representar nosaltres en el Camí de Cavall. I dic, jo no sé si són, sabré res, jo no en sé res del Camí de Cavall, jo no hi he anat mai. I tu, vés-hi i mos veurem què fem. I ja vaig anar a la reunió i llavors me va agradar, i tot d'una, hi havia un pot de flicot, no ho veus gaire bé, uns amb altres, i va ser mal de fer partir, però llavors, esclar, va haver un moment que van dir, m'ho van fer dir jo, o tu, o vosaltres, o nosaltres, però aquí hi ha d'haver ordre, ho han de fer per amb ordre. I m'ho van fer dir jo, perquè jo era més bé, i m'ho van fer dir jo, suposo. I llavors es van quedar ja un grup i llavors ho van dur a terme. I llavors ja hi va haver, no va ser el que hi havia tot d'una, aquí tot d'una, posaven damunt les parets, tiraven papers, feien coses rares, i van haver de dir, ep, vosaltres no voleu. I van programar la volta a Menorca, amb una excursió, i això és una cosa que li vaig posar jo, una volta a Menorca, anant per tot i sabrem qui és qui, fa, qui ho vol i qui no ho vol. I nosaltres sempre hem d'anar cap per avant, no em feia mal a ningú i no respondre a ningú. I van començar a fer això, i dèiem a la gent, i dèiem, han de comportar bé, nosaltres no hem de fer res, nosaltres sabem que aquí hi podem anar, perquè han anat, han de passar els nostres, i nosaltres els dissabtes i els diumenges, perquè això ho fem el darrer diumenge cada mes, un dia a la volta, o una excursió, perquè van fer 60 o 70 excursions abans de fer la volta, llavors van començar la volta. Però els altres diumenges nosaltres anàvem a Porveró a veure com era, que trobaríem, que no trobaríem, i que si havíem una rama l'havíem de llevar o si havíem de cosa. Jo cada diumenge i dissabte sortíem nosaltres, llavors. I llavors el darrer diumenge fèiem les excursions. Fins que vam programar la volta a Silla per saber qui es posa, qui deixa passar i qui no deixa passar. Però la volta per tot. I vam acordar anar en el Consell Insular de Menorca, anant a tots els ajuntaments, van anar a demanar permís, i la van programar com una volta cultural, perquè la gent de Menorca sabés què és que tenim a Menorca, i mostrar-ho a la gent, amb la volta per mostrar a la gent què és que hi havia. I vam anar, ens va durar 2 anys, planificar la volta, fer les etapes, anar als ajuntaments, ara un no m'ho concedia, ara no, i fins que vam anar a tenir tot el consentiment de tots els ajuntaments. I llavors vam partir la volta. Llavors, com va partir, n'hi va haver, aquí van tornar darrere d'ajuntaments. Però, bueno, això, però es va partir amb aquest lema. Una volta cultural per mostrar en el poble de Menorca què és que tenim els menorquins.
1: I ja era, o sigui, ja es deia entre altres Camí de Cavalls?
2: Sí, i el Camí de Cavalls ha existit sempre. Nosaltres llavors vam fer una exposició que va anar al Carme Mó i a Ciutadella, i ens va durar muntar l'exposició aquesta, i van anar en les rates de biblioteca d'aquestes que anaven, ja en tenien, que anaven a les biblioteques i cercaven. No sé si la vas veure, no sé si... I bueno, i vam fer l'exposició, llavors també vam fer un festival, aquí va venir en Tomeu Penya i ja t'ho diré, amunt, el Camp de l'Unió, aquí van anar prop de 4.000 persones, i tot això ho vam muntar aquests anys, i muntàvem excursions, i això ho fem... Mos ha durat 10 anys, a la lucha, 10 anys.
1: I d'ahir una vegada vau tenir tot el perímetre definit, vau fer la volta cultural pel camí de cavalls, la sensació era de que havíeu complert l'idea o l'objectiu de la coordinadora?
2: No. N'hi havia que sí. N'hi havia que sí, del grup. Que ja es van decantar. Pensaven que ja havien acabat. Però 4 o 5 van dir no. Hem de seguir fins que estigui obert. I vam seguir demanant audiència amb el Consell Insular cada mes, cada mes, cada mes. Com està? Com està? Com està? I llavors es van fer la llei, llavors es van fer el pla, llavors es van... Vull dir que cada vegada, cada temps, tot aquest temps no sabien. I semblava que ja ho tenien tot fet. I llavors vam haver de ser 2 o 3 anys quan va sortir la llei, vam fer la llei a tenir-lo obert. I va haver moltes reunions i que sí, prometien. I llavors, quan el van tenir fet i el van tenir expropiat, perquè llavors el van expropiar i nosaltres no hi estàvem d'acord. Però ens van aconsellar de que si no l'expropiaven, duraria 20 anys o 30 anys que els senyors recorrerien i ens durien pel camí de l'amargura fins que haguessin acabat. I llavors expropiar per terra d'aquesta aquí rústica, que no valia res, era qüestió d'un milió o dos. Llavors eren pessetes encara. I, no, eren 3 milions de pessetes que havien costat, que costaria. Que això era molt més fàcil fer-ho. Han fet la llei, nosaltres ho expropiam i s'haurà acabat els problemes. Nosaltres no estaven d'acord, perquè si ha existit el camí de cavalls, qui ha existit, perquè tenim documents que ha existit, no l'han de pagar, ja ha existit. Però llavors van dir, i per llevar problemes i per llevar coses d'enmig, i ho vam acceptar. Però llavors el Consell ens va demanar que nosaltres el seguiguéssim, que nosaltres l'assessoràssim amb el senyor Lisaló, els que van fer el projecte, els que van fer el traçat, va ser un equip de Barcelona, i nosaltres hi anàvem els dissabtes i els diumenges per mostrar-li per on passava i com el havien de fer i com no el havien de fer, si el havien... I vam seguir tot aquest procés. I quan el van tenir tot fet i tot la llei, el Consell Insular va dir, ara en els propietaris, ara és nostre, els qui vulgui que faguem un canvi, si nosaltres el podem fer, el farem. Un canvi de traçat, trossos. I el Consell ens va demanar a nosaltres que l'assessoràssim si ho podíem acceptar o no ho acceptàvem els canvis que ens volíem fer. I ja se'n van presentar 46 de canvis. I en vam acceptar 44 nosaltres. N'hi havia 2 que no ens vam acceptar. I llavors van seguir i fins que va estar senyalitzat i fins que llavors va acabar van venir les eleccions i va guanyar el PP i nosaltres no ens van dir res mai més. Però nosaltres, quan ens vam constituir la coordinadora, vam posar una fetge límite. Quan estigui traçat, ha acabat la nostra feina. I no ens han de mesclar en res més amb ningú. Bueno, cada un llavors és que faci per ell, però la coordinadora no ha d'anar a un món més.
1: I ara així, un poc repassant tot el que has explicat de la teva vida, com a menorquí, sense quasi voler, has ajudat a que quedin moltes coses, no?
2: No, jo me sento orgullós de la feina que van fer. Van tenir molt de problemes.
1: Pescant de futbol, vau treure la barrera.
2: Pescant de futbol.
1: Pescamí de cavalls.
2: No.
1: He disfrutat Menorca anant amb els fills a Trabaluja, a romandre. Sí. Com a menorquí, tot això, totes aquestes experiències...
2: No el canviaria. Tornaria a fer el que he fet. Jo me sembla... he passat ha passat la meva època i jo he col·laborat el que he pogut, però estic satisfet en tot el que he col·laborat, en tot el que he col·laborat.
1: I de moltes gràcies, Pere, per aquesta estona, per explicar-nos aquestes històries de vida, que segurament te'n deuen venir ara i d'aquí una hora te'n vindran
2: sí,
1: moltíssimes
2: mare,
1: més.
2: Mare de Déu, que em podria contar de coses.
1: I, però bé, l'ho dit, ben dit està, i, sí, sí. I que molta gent ho escolti, que agafi exemples o que també recordi les seves coses.
2: Molt bé.
1: Gràcies, Pere.
2: Gràcies a vosaltres. En Pere Suficial i en Cristòfol Mascaró varen sortir de l'ou per anar a matar l'animal. L'animal, quan van ser el caminau, passaven consell els dos. Pere, nosaltres no som prou, que l'animal és feroç. No tremolis, companyó, que jo tot sol ben bast, per això duc aquest xasc, per veure el fitur al lo. Quan van arribar a la penya, es posaven a picar i el sentien estufar, a sot l'animal que renya. Quan l'animal va sortir en sa cua en revoltada, jo li vaig tirar punxada, però no sé si el vaig ferir. L'animal era de pèl i tenia escat de dragó, i tot el poble de l'O va sortir per veure'l. Sortiguem a dar begura, a dar coratge a sa gent, que si mataven l'animal els hi pagava l'aigua ardent. El pare Martí Cardona s'ho mirava d'un lloc baix, va dir sos un llargandaix, jo n'he vist a Barcelona. Vuit dies, 15 matxers, l'ama varen traginar per s'animar al secorrar el pèl que tenia de més. Si hi ha ningú interessat, qui per temps el vulgui veure, a l'ol tenen salat, salat damunt una taula.
0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
4: Lletra ferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
5: Tenc un calaix ple de records i de poemes, paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: ressona.
1: Eren uns anys en els quals a Balears gran part de la gent vivia del camp i l'entrada del turisme va portar un nou motor econòmic. En aquella època, com diu molt bé en Tomeu Penya, els músics d'hotel podien viure i molt bé de la música.
2: Som privilegiat perquè m'he pogut dedicar a el que jo realment hagués fet sense cobrar. Si hagués estat un fuster, si hagués estat advocat, si hagués estat pagès, que precisament som, hagués pagat i tot per poder fer el que faig, cobrant.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
3: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
4: A fer pastellets a les cases, molestar sobretot a les persones que sabíem que s'enfadarien molt.
5: I com era això? Com us organitzàveu?
4: Era passar pel carrer a poc a poc, i quan arribàvem a la casa, que allà on volien anar a molestar, li tocàvem el sostre, clic, clac, clic, clic, clac, i ho anàvem, fugíem a corrents. I la xalada era veure si aquella dona sortia, oh, malcriats que sou, i ara es van anar a molestar, i no sé què. Això era.
6: Ja pots escoltar els nous capítols de Sonora Ferreries. Cada dilluns a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.
0: Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Llecontapres!
1: Au!
2: Posa vi, Cristian.
3: M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
2: Jo també. És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
4: Bon dia.
2: Tornem a ser aquí.
3: Bon dia, tots els dies pot
4: dir bon dia. Bon dia.
3: Això va aprendre ja fa un parell de programes.
2: Ja ho tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
4: El futur.
2: I el futur, què és? Quan després de fotre mos de torró fins a school, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
4: Ens he d'adonar que la seva proposició de que no anant nou va ser desapuntar-se del gimnàs, perquè no hi anava mai.
3: Massa gasto.
4: No diré noms, però...
2: Clar, però...
4: Total, està bé.
2: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i es cap d'un any, es cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra, i acabes anant uns dies i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de bro, en el gym avui farem unes sentadilles amb unes mancuernes, saps?
4: Bro.
2: I clar, jo vull xerrar amb vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
4: Xerrar bé, està bé, sí, perquè el gimnàs es valora, això, sí.
2: Clar.
1: Sí, molt.
2: Jo crec que és del que més es valora.
3: El nivell lingüístic del gimnàs és...
2: Sí, sí.
4: Bueno, no ho sabem perquè no hi anem.
2: No hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs.
4: No,
3: mai. Jo esport dins un lloc tancat. On fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
4: Jo anava a la piscina, sí, però després no.
2: Suggerent no ho és, però s'ha de fer,
4: Sí,
3: anava a fer una petxanga a futbol, anem a jugar a tennis, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols, no, si és per tu,
2: no,
3: aniria
2: no, no, no,
3: a bàdminton.
2: No, són de bàdminton.
4: Comença a tenir d'atge.
3: Aniria a jugar a bàdminton.
2: No volem.
3: Però en el gimnàs...
4: No, en el gimnàs no.
3: En el gimnàs no. I organitzar una partida de bàdminton.
2: Perfecte.
4: Jo no puc tenir tennis. T'he d'anar al gimnàs. Sap greu, davant l'os. Uf, quin greu, com ho sap.
2: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
4: I que sí, germà.
2: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
3: hermano,
2: pany.
3: Hermano.
2: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company. O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
3: Ui, però si li dius nen te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
2: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
3: Ai.
1: Saps què?
4: No pot dir res.
2: No, en aquesta secció no es pot dir res.
4: No pot dir res.
2: Aquí jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir que no podem.
4: Supremacista.
3: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
2: Pes. Ui, és un pes.
4: No vaig cap pes.
2: És un pes, exacte.
3: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
2: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecam pesos.
4: Germà, anem a aixecar pesos.
2: No, pany.
4: Pany, anem a aixecar pesos.
2: Pany, anem a aixecar pesos.
3: Pany. Quant de pes aixeques?
2: Exacte. O quants quilos? Al final aixecam quilos, normalment, no? Igualment, penseu que si per cosa haguéssiu d'escriure, penseu que esteroide s'escriu en ves, perquè si escrivim en vam, ho referim a les del Principet, no? Per exemple. Per tant, esteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho en ves. D'acord? Esteroides.
4: Si ho hem de cercar per Amazon després.
2: Exacte. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
1: No,
2: primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERCAT, que el TERCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'escrònut, no?
4: Cronut, hòstia! Que...
1: Jo vull saber què és escrònut, perquè
2: escrònut
1: anava a dir que era una espècie de donut.
2: No, però és que escrònut era una mescla de croissant i donut.
1: Veus com si
2: és?
4: Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. Sí. L'altre pot de torró de llema, si saps?
1: No sortim d'aquí.
4: Llema tostada, mos queda, que t'està en ple encara.
2: No, però bé.
3: Atenció, s'han menjat dues...
4: Tu ets aixecant no, pesos,
2: aquí
4: bro.
2: Aquí encara n'hi queda.
3: Encara n'hi queda. Un, bueno, n'hi queda, has de ser vergonya.
1: Jo no entenc, no entenc de vergonya.
2: Se qüestió que el Tercat... Una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercat es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
4: Ah, sí?
2: Sí. I, per tant...
4: Eh? Con Danone.
3: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però... Aquesta sí, bona, vas aprendre aquí l'altre dia.
4: Es va.
2: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc. no sé què vol dir. Però et vol dir coses.
4: Incorporated.
0: Sí. Tinta.
3: Això, sí.
2: Sí, Inc. ho diuen tinta. No, però bé, no. Per això el Tercat, per exemple, proposa...
3: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
2: Ciclisme de sala.
4: Spinning vol dir ciclisme de sala i estàs registrat.
2: Ciclisme de sala. No. Spinning és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però, clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala, que és això i no és marca registrada. Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres si haguéssiu d'anar al gimnàs, però ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
3: A veure, ara te demanaré una cosa. Una altra vegada, tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen, estic esbraonat.
4: Esbraonat.
2: És bo,
3: no? No?
2: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent.
3: Cruiximent.
2: O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però estàs braonat també...
3: Allà ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
2: Igualment, per estar esbraonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera. A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
3: De
2: però no farem servir una muñequera, d'acord? Per a muñeca no en tenim, no?
0: Això és dels anys 80. Això no existeix, o sí? O sí?
2: Ui, sí,
4: jo en duc per sonar.
3: En Son Goku en duc. Sí.
2: Jo no vaig a córrer a llarga distància sense una.
0: Te poses braonera?
2: Sí.
4: Jo me'n suposo per fer verbenes,
3: i una cinta per cap, i la braonera.
2: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no. Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no.
4: Mancuernes
2: és com una barra d'aquest empès que agafes i aixeques i baixes.
4: Aquelles que abans són corbades.
2: Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
4: Sí.
2: Però petit, d'acord?
4: Que diu, me'n banyes?
2: Manuelles. D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Saps que fan el terofil i en barra llarg, una petiteta, d'acord? Set sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb E inicial, d'acord?
4: Ah, sí?
0: Squat.
2: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
4: Els ocupes, els squats. Sí.
2: Els squaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb E inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
4: Ok.
2: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta, clar, hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen, això no acaba de funcionar. Jo aquesta m'acostuma.
0: No, aquesta hem de fer una campanya perquè...
2: Però...
4: Dominació d'Àustria.
0: Vaig a fer dominacions.
2: No t'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però clar, ho dius en anglès i queda més bro, no?
4: Queda més bro. Germà.
2: I cool.
4: Cool. Estambul.
2: I això, en principi pres faríem servir això. I poc més a dir vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar, que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no, que estic encegat, mil abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
0: M'encanta dominar.
3: A veure, sí, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
2: Els poliesportius de Mo, perquè jo som molt maonès i vaig en els de Mo.
3: Bueno, per n'hi deu haver més.
2: Sí, però... També és un tio...
4: Però és més barat, digueu.
2: Tio... Ja està. Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
4: És més barat allà i vas allà.
3: No, bueno, però...
2: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
3: Jo crec que tu...
2: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
3: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules. Hòstia. Per posar allà centrada. I si no te'ls diuen bé, pues no ets xerris, tio. No és panys, no, saps?
2: Si diré, si cas, que em facin un descompte. Si, no, si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
4: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenen mai en la meva punyeta de vida.

0: agradable cançó.
1: Clar,
0: que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
1: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havíem de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Ah. Perquè amb una és en anglès. En català ho escrivim amb una.
2: Fitness.
1: Segons el Tercat.
0: Que te quedi clar, amb una S.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Sud amb aquesta creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Bones! Açò és Saltrabou de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. En aquest primer programa començarem fent sobre taula conversant amb la convidada d'avui, la Joana Triay Vidal, que des de Ciutadella us ajudarà a recuperar la figura històrica d'una de les glosadores més antigues de Menorca.
1: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, sortim pels carrers de Ferreries i mos atracam a cas vecins per interactuar mitjançant la glosa.
2: I com no, acabarem el programa glosant un poc. Partim.
3: Saltrabou de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: aquestes perspectives poden ser efectivament molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrarem us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Juanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí, i arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament, que vaig començar fa molts anys amb

0: Ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb els Cacas Power, també. Si teníem 16 o 17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
1: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: La meva primera presa de contacte amb el món de la ràdio, la meva primera gravació, va ser després d'un sopar. Havia quedat a sopar amb en Christian, un dels responsables de Radio Far, i quan vam acabar de menjar me va dir: "Tio, li fotem ara mateix, o ara o mai." Aixines que vam anar al nostre petit estudi de gravació i mos vam posar a comentar el que ratllaríem en aquest primer programa inaugural. Havíem fet unes copetes i es vi li donaven els nostres comentaris enginy, sarcasme, gràcia. Semblava que faríem un programa, però quan en Christian va dir "gravam", el meu cap es va posar més blanc que sa calç i apenas vaig poder articular paraula. En el final vam treure aquest inici de Radio Far i afortunadament amb els anys he anat xinuxant-ho millorant. Visca sa ràdio i escoltau Radio Far.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

0: la primavera avançada ha fet florir ja algunes orquídies silvestres. En el seu ressorgiment atrauen amb incentius visuals i olfactius els animalons que les han de polinitzar, per als quals habiliten un característic pètal inferior a manera de plataforma d'aterratge.
1: Època de muda.
2: Capítol 28. Esborrar per a millorar.

De vegades, la forma els convida a anar al centre de la composició, on hi ha el nèctar. Quan l'animalet posa el cap a la cassoleta deliciosa, l'orquídia li enganxa uns estams carregats de pol·len i el visitant se'n va amb unes antenes noves que portaran la pols miraculosa a una altra flor. En altres ocasions, la zona de recepció adopta l'aspecte i la feromona femenina d'algun insecte. Els afanyats mascles passegen per damunt la flor i s'impregnen de polseta, sense entendre que es tracta d'un parany a l'estil d'un estudiat anunci de publicitat, que desperta els seus instints amb un objectiu molt diferent del suposat. Les orquídies van conviure amb els dinosaures. Però mentre els grans rèptils van ser esborrats per les inclemències evolutives, les hàbils plantetes van prosperar usant molt d'enginy en la seva estratègia vital. El buit que van deixar els mítics monstres va ser ocupat per d'altres que fins llavors passaven bastant desapercebuts. Entre ells, els mamífers. I és que esborrar és un verb poc reconegut, però de gran vàlua potencial. Els infants aprenen a esborrar els exercicis fallits per tal de deixar espai a les grafies adients. El vent del nord esborra les petjades de la gent a la platja i ofereix paisatges immaculats l'endemà. A Menorca es van esborrar els aparcaments sobre l'arena de Samesquida i de Vinimalà, i avui llueixen uns sistemes dunars en franca recuperació. També es van esborrar els projectes d'urbanització de Trabaluja o de Xalocs, i la invasió de Carpobrotus que solava Favàrits, i les cases en primera línia de Salbufera d'Esgrau, o l'aparcament il·legal de Cal en Torqueta. Esborrar les paraules i expressions repetides en un mateix text és un exercici de depuració i afinament que enriqueix el llenguatge i pot clarificar el missatge. Suprimir, remoure o extirpar determinades intervencions al territori de vegades vol dir millorar-lo molt. Pot significar ennoblir un paratge, engrandir la seva prestància o ajudar-lo a recuperar la dignitat. Esborrar les 10 plantes superiors dels hotels de Son Bou seria un encert paisatgístic i un gest real entre tanta sostenibilitat pregonada i erma. Extreure una bona part del lloguer turístic existent en els nuclis tradicionals seria un camí real per reduir massificació turística i retornar les cases a la funció bàsica que estan cridades a practicar. Abolir els grans regadius que operen a ple sol d'estiu i els jardins turístics de gespa verda, antítesi de la menorquinitat, seria el millor pla hidrològic que podrien fer per ajudar els necessitats aqüífers. Atenuar l'enorme despesa pública en promoció turística i entendre que l'oferta nàutica no es pot pretendre dimensionar per respondre a tota la demanda seria un gran progrés per al futur d'aquesta illa i els seus habitants.

0: Dibuixar creixements que excedeixen la capacitat del planeta és fer grafies fora de l'espai que cal esborrar per al bé de tothom. Les orquídies van guanyar la batalla de la supervivència als grans dinosaures.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començava amb la música, com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: a tocar... Digues,
0: perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homus, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homus, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresol que pues, ajudava a l'economia familiar. Era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar, emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba en l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem un oll en el foc, a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Hola, Radio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

dels primers talaiòtics. Amb molta cura examinen les restes humanes que hi han trobat. Aquí hi ha diverses classes d'ossos, cranis i mandíbules. Les restes es fotografien amb un sistema de tres dimensions que permetrà conèixer més detalls de la vida i la mort d'aquests avantpassats.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencar soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tant de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Avui conversam amb en Vicenç Marí, protagonista accidental, entre cometes, del cap de setmana passat, ja que el 17 de febrer del 2024 va guanyar el primer torneig de rap en català, Catalunya Freestyle. El tenim aquí amb nosaltres perquè ens expliqui aquesta experiència i perquè descobrim un poc aquesta habilitat d'un glosador, d'un conegut glosador aquí a Menorca, però ara un conegut raper a Catalunya. Hola, Vicent, com estàs?
2: Bones tardes o bona nit. Molt bé, molt bé. Gràcies.
1: Començant per l'actualitat, com te vas plantejar de participar en aquest premi o en aquest concurs?
2: Bueno, si t'he dit la veritat, van començar... Jo tenia una relació d'incursió en el rap improvisat. Bueno, el rap després té diferents branques també, hi hauria el rap com a gènere més musical, però després hi ha la branca més improvisada que té paral·lelismes en la glosa. I sí que havia fet petites incursions, que després suposo que en xerrarem de com va començar tot. I bueno, sempre m'havia picat la curiositat de dir, hi deu haver Catalunya qualcú més que deu rapetjar així en català i això, i estaria bé sebre de si existeix qualcú més i tal. I bueno, no havia aconseguit mai establir contacte amb ningú, ni sebre, ni tenir informació. Resulta que per xarxes socials, el mes de desembre, vaig veure publicar que armarien un campionat de rap improvisat o de batalles de gallo o de freestyle, el que li vulguis dir, té diversos noms. I vaig pensar tot d'un desembre, dic, hi aniré i coneixeré gent i bueno, intercanviarem i farem amistats i intercanviarem opinions i punts d'estat. Però després, bueno, no sé si per tema de la rutina del dia a dia, se me va refredar un poc l'idea i no hi aniré, jo ja no tinc res que fer, això. Llavors, quan el lotet jovenets i no hi aniré. Però després de gener ells van tornar a activar un poc la propaganda i va haver un dia que vaig aixecar i dic, mira Vicent, això és un tren que no tornarà a passar, fes-hi i ja està, i serà una vivència, ho hauràs viscut, i així va ser com vaig decidir per anar-hi, la veritat.
1: I, bueno, tu ets un glosador actiu, o sigui, normalment participes en glosats, te veiem amb bastant de programes i de, bueno, programacions de glosa o de glosat, i com te prepares per participar en el freestyle? Te planteges o vas un poc amb la idea de que empraràs la glosa com a eina, o com te prepares, o si te prepares?
2: No, avam, la glosa com a eina no la puc emprar, d'acord? Puc emprar alguns elements comuns que tenen el rap i la glosa, però dir anar allà i faré glosa no hi cap, d'acord? Perquè no s'adapta, la mètrica de la glosa no s'adapta a la mètrica del rap. Tot d'un desembre, quan t'he dit que m'ha sorprès la notícia, vaig pensar, dic, he de fer un esforç, he d'entrenar, tenc un company aquí, el Castell, en Marc, que el coneixen com a Fausto, també és un rapero habitual de Menorca, però improvisat, però en castellà, i m'ho duim molt bé, ell és bastant més jove que jo, però bueno, m'ho duim molt bé, tenim molt bona relació d'amistat, i sí que a vegades ell que ha intentat anar a un campionat a nivell nacional espanyol contra Red Bull o això, o s'havia de preparar per anar a calca competició a Mallorca o a la península, hem estat entrenant junts, jo l'he fet un poc com a de sparring, que diuen, d'ajudant, i sí que hem fet temporades que han estat entrenant junts d'una manera més sistemàtica. Però bueno, ara ho teníem bastant retut, ell també ha començat projectes de vida nous, un parell i tal, i bueno, ho teníem bastant aturadot. Jo el desembre m'havia proposat dir que he de xerrar amb en Marc i he de fer un esforç i entrenar X dies per setmana. Però bueno, la veritat que després es va desinflar com un suflé i no vaig entrenar. I quan el gener vaig dir sí, vés-hi, el que te comentava abans, vaig quedar un capvespre amb ell. Un capvespre, me va anar bé haver quedat, vaig tenir bones sensacions aquell dia, ell me va donar molt d'ànimos també, però bueno, entrenar, el que se diu entrenar, i el que m'hagués considerat ara, tot i haver guanyat, considero que per fer un paper un poc més aclarit encara, que crec que som capaç, hagués hagut d'entrenar i no vaig, sabia que no vaig entrenar.
1: I així, aquesta o facilitat o aquesta aproximació en el rap, d'on sorgeix i quan sorgeix?
2: Bueno, això és una història que sorgeix, crec que s'inicia, la llavor de tot, és allà per l'any 19 o 17, és que no m'atreviria a dir-ho, fèiem una actuació conjunta a la Biblioteca de Mo amb motiu del dia de la poesia, o de Sant Jordi, tampoc ho recordo molt clar, també que té molt mala memòria. I fèiem una actuació conjunta de la Torrani de la Biblioteca de Mo amb el grup de rap menorquí orgànic. D'acord? Ells no improvisen en aquell moment, però sí que fem una actuació on nosaltres glosam i ells després canten unes cançons seves, nosaltres tornem a glosar, és a dir, anàvem alternant uns amb els altres. Jo allò m'va agradar com va quedar l'actuació, me van agradar les lletres d'aquells al·lots, me va agradar veure públic jove que no havien vist en esglosat fins a aquell moment, i allò me va despertar una curiositat, no? I, bueno, paral·lelament, simultàniament, amb aquella actuació, hi havia un boom a nivell carrer de molt de jovent que entrava a fer rap improvisat. Hi havia tot el moviment de rap improvisat espanyol, allò havia esclatat, estava super de moda, i al castell mateix hi havia un ranxet de jovenets, jovenetes, sobretot jovenets, però, que quedaven cada fosqueta a cada corb, dale que te pego, batalla, dale que te pego. I jo amb el coquet de la biblioteca, sapiguen que aquesta gent quedava allà, i m'hi vaig atracar un fosquet. Dic, bones tardes, calculs me coneixien a lo millor d'escola o això, però bueno, si atracava gent de Mo i gent de Sant Lluís i de pertot. Dic que puc mirar, sí, pots mirar, sóc aquí, tothom és benvingut, però ja que m'han acollit d'una manera que me va sorprendre. I vaig mirar, vaig fer la xalada, la veritat que vaig fer la xalada de sentir-los, l'ingeni que tenien, la manera que ho feien, les ganes que hi posaven, i me'n vaig tornar cap a casa meva, ja mig cantorrejant pel carrer. Crec que me recordes la primera vegada que vaig sentir gloses. I si quan hi havia anat era un coquet, en sol de màgia era un cocot. I vaig tornar. I dic, el lots torn, dic, avui m'agradaria provar-ho. Clar que sí, Vicent, clar que sí, que pega ni una. Ja te va dir que aquí tothom. Dic, vale, però dic, tinc un problema. Dic, jo en castellà no sé rimar dues paraules seguides, és impossible, se m'ha bloquejat el cap. Dic, jo vaig aprendre a rimar en català o en menorquí, dic, i m'haureu de permetre que ho provi. I que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Sorpresa majúscula per jo, perquè moltes vegades, i ja sé que no és la mateixa situació 100%, però moltes vegades m'he demanat què passaria si vingués una persona i m'ho digués que puc glosar amb vosaltres, sí, però ho faré en castellà mentre vosaltres glosar en menorquí. Quina seria la resposta nostra? Ho deixem interrogant. Me van acollir magníficament bé, me van donar sense... Ells rapejaven d'una manera molt natural, això també m'encandilava molt, perquè me recordava a les històries que havia sentit de mestre Malder quan m'ha ensenyat a glosar, d'aquella gent que no havia anat a escola ni havia anat a formació perquè li mostressin a glosar, i glosava desnatural, que tenien nosaltres els glosadors, i aquells al·lots rapejaven desnatural. No te sabien explicar quina mètrica tenien els versos, ni com eren les rimes, si empraven rima consonant, no ho sabien, no t'ho sabien explicar. Ells rapejaven perquè allò els hi sonava, els rapejaven de natural. Jo m'encandilava, també m'agradava molta atenció. Jo, tot i ser glosador, me'n van mostrar els fonaments de la glosa, no me va venir des natural, no? I bueno, i així, a poc a poc, tot d'una, clar, allò és foc de crema per dins, i quan... Pues, me vaig ajuntar amb aquells al·lotes, com ja t'ho dic, i bueno, allò m'ha servit per arribar a un moment que ja tenia una tècnica bàsica més o manco acceptable en rap, i a poc a poc també me vaig anar desvinculant, perquè bueno, la diferència de generació i d'inquietuds pues, és diferent, i el coneixement que jo tenia, o que havia adquirit gràcies a ells, pues, el vaig emprar un poc per això, per fer actuacions de glosa i rap combinades, on per exemple ens han tornat a trobar amb orgànic diverses vegades i amb els d'orgànic el que hem evolucionat, així com la primera vegada només va ser ells feien rap, nosaltres feien glosa, ara feien glosa, feien rap, i en el final ells perden el seu punt de confort perquè se'n van cap a improvisació, cosa que no és habitual amb ells, i jo perd el meu punt de confort perquè me'n vaig cap a rap vinguent de improvisació. I bueno, ho han emprat per això. I després el que van tenir també així remarcable, crec que era l'estiu de 2022, ens van convidar, en Joan Moll i jo, en Eva Cardona de Sonadora, per fer també una performance d'aquestes, però aquesta vegada, en vez de ser amb orgànic, era en Narcano, que, bueno, per qui no ho coneguin, és un glosador, és un rapero a nivell internacional castellano parlant, que està campió de campió de la Red Bull, que és la competició per antonomàcia. I, bueno, va sortir també una balada molt xula.
1: I així, de qualque manera, sí que tenen qualque cosa a veure, no? Encara que no sigui en sa mètrica o sigui en sa manera de rapejar o de glosar, sí que hi ha qualque cosa genètica allà darrere, per entendre genètica com algo que roda dins de, tant de rap com dins de sa glosa, no?
2: Jo sa glosa i el rap sempre els he vist dos fenòmens, no m'atreviria a dir iguals. Potser podrien discutir si són germans, però, bueno, cosins, segur, perquè tenen un fonament... Quan és improvisat, me refresca, tenen un fonament, que és això, crear una poesia oral improvisada. Això és subjectiu. I, per tant, aquí intervenen factors mètrics i intervenen factors de rima. I això, cada un amb les seves diferències, però al final són els ingredients que has de barrejar perquè te surti la composició poètica.
1: I de Vicent, tornant-te en el premi, quina rebuda vas tenir per l'organització de Catalunya Freestyle?
2: Bueno, sí.

0: la veritat que m'agafa un pot de por en aquell moment perquè vaig veure bastanta qualitat i vaig pensar, Vicent, amb un punyet estàs fotut, no aclariran res. I sí, sí, sí, m'acompanyava el fill meu, va voler venir dels viatges, fill gran, i papà, prova de... Dic, no, que en aquell moment estava nerviós perquè dic, no ho aclarirem, en això, no ho aclarirem. Però bueno, va, no ho aclarirem. Al final havíem viatjat, era l'experiència, clar que quanta puntes vols intentar competir, però bueno, si m'haguessin tret a primera ronda, haguessin acabat de veure la jornada des de la banda del públic i tan tranquils, una experiència més, no?
1: Exacte.
0: Però bueno, sí que vaig veure raperos, improvisadors que repetjaven molt bé i fluïen molt bé les bases, i pensava, bueno, dic, això aquí estarà renyit, ens haurem d'esforçar. I no me vaig donar a conèixer, com aquell qui diu, fins a primera actuació. Sí que el meu perfil per edat o per estètica, potser podia cridar un poquet l'atenció tot d'una. I, bueno, estratègicament també vaig provar d'agafar un perfil baix, no vaig voler cridar molta atenció en cap moment, i les armes meves els vaig decidir mostrar en el moment que me tocava actuar. Llavors sí que es ve que hi havia rapers que fluïen molt bé, és a dir, musicalment anaven molt bé, i potser perquè... Diguem, un bon improvisador de rap té com a dues cames, com a dues branques, dues columnes, no? Una és de fluir la musicalitat de la base, seguir la música, i l'altra és el fet de crear el discurs improvisat. Llavors, quan et dic, n'hi havia que fluïen molt bé, però després no acabaven de rematar el discurs, no? I el cas meu, potser era un poc en la vez. Jo sabia que tenia bona oportunitat, bona capacitat.
1: És lèxic, ve de sa glosa, no? Un poc, també s'entreno de sa glosa, no?
0: Crea't la idea, que és el mecanisme que jo estic acostumat a sa glosa, i la vas desenvolupant. I potser, pues, per falta d'experiència, de pràctica, de coneixement musical, pues, no tenia tanta aquesta branca. Però he de dir que tot d'una vaig la primera ronda, que era eliminatòria, érem 100 com us havíem inscrit, i vaig dir que vaig intentar destacar. I llavors vaig intentar crear tres acudits bastant contundents, les tres estructures, les tres gloses, perquè ens entenguem, els tres patrons, ells diuen un patró, seria una glosa, no? Una unitat bastant contundents per a la fi de cridar l'atenció, perquè vaig pensar, som 100, si no crido un poc l'atenció ara,
1: te descalifiquen, sí.
0: Molt bé, gràcies, bona nit. Quan tu n'hi ha 50.000 d'iguals. I allò va quallar. Jo crec que la gent m'havia vist amb una imatge i després quan me va sentir que repetjava, pues, bueno, els hi va agradar, els hi va sorprendre i la veritat que van tenir molt bona acollida les tres cançons que vaig fer en aquell moment.
1: Ja he sentit qualque rima, o no sé si es diu rima o es diu glosa, però... sense que la gent respon, no? Amb crits, amb sorpresa, no? I tot això que comentes, amb aquestes petites rimes que he sentit per les xarxes socials, sí que, a més, li dius, no? Troques a final, fins i tot, en el finalista, li dius, no sé què t'he de contestar perquè no m'has dit res, no? És un poc això, no? Vale, tu has rimat molt bé, però no m'has enviat el missatge. Això és el contrari que tal vegada passa en sa glosa, no? Que hi ha un missatge ocult o una ironia o aquest sarcasme que pot haver dins sa glosa. Jo crec que això es veu molt clar, no? En sa teva manera de rapejar.
0: Sí, això eren ses armes meves i els de tenia clares. I a sa final, concretament, que m'ha tocat amb en Daura, amb en Gara, en el lot de Banyoles, he descobert, i bueno, no va caure molt bé, van fer molt bona amistat també després de baix escenari, que això també és important. I jo crec que l'unió, que m'haguessin pogut fusionar ell i jo, haguessin fet un raper bo per anar a competir a puestos molt importants. Ell tenia una musicalitat molt bona, molt bona, sí. Qualsevol estil de música que li van posar, i li faltava un poquet d'ingeni que potser jo sí que tenia en aquell moment.
1: Aquest tipus de concursos o aquest tipus de posada en escena, no sé si és mig pregunta, mitja reflexió, però trobes que en el món de sa glosa faria que s'hi aproximi gent més jove?
0: S'ha anat renovant la plantilla de glosadors i es ve que surt gent jove. On no hi ha tanta gent jove és en el públic, val? Tot i que també en aquest moment s'he de dir que és la meva... senzilla opinió, la glosa menorquina és un moment dolç. Crec que hi ha espais on sí que ve gent jove i s'està interessant gent jove.

0: Dit això, la glosa menorquina és un fenomen cultural antiquíssim i s'ha mantingut molt fidel a la seva estructura i a la seva musicalitat fins ara. I les formes, a poc a poc, van tornant arcaiques. La primera vegada que sents cantar les porgueres, que és la tonada de la glosa menorquina, moltes vegades crida l'atenció perquè és una música i un cant arcaic, d'acord? Bueno, qui sap apreciar el valor de so, molt bé, perquè és un valor afegit, però és qui no té previst apreciar-ho, tot d'una li pot crear inclús un rebuig, li costa a vegades, d'acord? I nosaltres que hem fet a vegades cursets a les escoles i so, hem vist que xocava molt a l'alumnat. I d'ancians en establert contacte sempre intentam posar, igualment que posant quartetes més alegres de música popular, tipus l'Amo son Carabassa o la Morena de Torrent, bueno, qualsevol de sona que són com a més alegretes, més dinàmiques, també hem descobert, i sobretot l'Anabel Villalonga, que és qui va ara a fer cursos i so per les escoles, i en Pele també, quan afegeixen cosa de rap, una petita mostra, l'atenció dels alumnes es capta tot d'una. Al final, és el dia a dia seu, aquest tipus de músiques més electròniques, més de bombo caixa, sonen moltíssim per xarxes socials, per les ràdios, i els crida molta atenció. I et sorprenen, i és un canal que ens permet activar-li l'interès i a través d'aquest canal després arribar a la glosa.
1: Tu t'hi veus rapejant aquí a Menorca amb aquest perfil de freestyle? Trobes que trobaries un context o trobaries les persones per poder-ho fer?
0: Difícil, difícil. Se pot arribar a fer, sí que es ve que hi ha companys, ja t'he dit, que una temporada havíem estat provant, però eren glosadors, no érem rapers, no? I no som rapers, he anat a la zona, però jo si m'he de definir, me defineix com a glosador. Difícil perquè no sé si tenim públic, que potser també en tindríem, però bueno, no tenim prou quantitat de persones que en aquests moments puguin rapejar en català, així en format improvisat, saps? No ho sé, jo el tema de si és rap, clar, jo no ho veig com un tema de substitució, d'acord? Ho veig com un tema de conviure i d'evolucionar. Nosaltres, els glosadors menorquins, xerré de nosaltres, però bueno, podria xerrar dels nostres germans mallorquins perquè també prenem camins paral·lels, de cada vegada introduïm més tonades, val? I sense oblidar ni menystenir la nostra tonada principal, és el súmmum, i és el súmmum, i nosaltres molt estimam i per nosaltres la bellesa, però sí que introduïm, perquè creiem que hem d'innovar i hem d'anar introduint coses.
1: Sí, com ses
0: I
1: dècimes, no? De vegades.
0: les dècimes els tenim ja molt naturalitzades. I van trobar, ens ha duit molt de debat i molta polèmica a nivell de glosadors, però van trobar un poc sa mesura. Ja és no passar tanta pena fer. El que agrada queda i el que no agrada se deixa de fer i no passa res.
1: Sí.
0: I bueno, és això, és provar. I el glosador ideal, o el glosador amb majúscules,
1: Fa
0: per què
1: octaves.
0: no pot ser aquella persona que sap improvisar damunt diferents varietats musicals, incloent el rap? No sé si m'explico.
1: Sí. El cant improvisat és un art, i tant a Menorca com a Mallorca i com a molts altres indrets, no? Perquè podríem fer un repàs de cant improvisat a nivell mundial com a eina de transmissió oral i de comunicació. I segurament ve de temps ancestrals. Supòs que ara te demanaran si continues, si vols participar a nous tornejos o classificacions, perquè ara sembla que a partir de l'any que ve també hi hauria classificatòries per participar en el torneig final.
0: Ara encara estic, la veritat que encara estic digerint tot el que m'ha passat dissabte, que és molt recent. No m'ho esperava gens, la veritat que no m'ho esperava. Ho intentava guanyar, però no m'ho esperava. I després tot el tema que ha generat, que s'ha inflat moltíssim a través de xarxes, mitjans de comunicació, i que en aquest moment ho estic digerint encara. No havia de ballar pràcticament a l'escenari, i m'ha fet gràcia perquè m'estaven fent una entrevista per un diari de Catalunya, una entrevista filmada, i me demanava el reporter. Diu, bueno, diu, com creus que aquesta victòria afectarà la teva carrera de cara a defensar el títol l'any que ve? Dic, vaig riure. Dic, carrera, dic, jo tinc una dona, tinc dos fills, tinc una feina, tinc un projecte de vida muntat, dic, i no tinc temps material per entrenar ni per tenir una carrera. M'ha fet gràcia. És una anècdota ben que dic, no crec que torni l'any que ve en el torneig. Som conscient que el que m'ha passat, no anava a dir el que ha fet, no, el que m'ha passat té una repercussió i som conscient de que aniré a glosar i se me demanarà que a qualque moment que també pugui repetjar qualque cosa. Som conscient que potser des de Catalunya me convidaran qualque vegada a fer una exhibició. Tot això som conscient, no dic que no hores d'ara, però enfocar les meves energies vitals a dir he de seguir perquè aquí ara comença una història i jo puc estar, he demostrat que tenc nivell, puc estar entre 5 anys del circuit, perquè ens entenguem, un circuit professional o semiprofessional, no sé què es crearà.
1: Sí.
0: No, perquè no estic en aquest punt vital, ni d'edat, ni de rutina, ni d'organització.
1: Bueno, sobretot pas a pas, glosa a glosa, i a poc en poc pues, anar prenent decisions i segurament, com qualsevol improvisació, pues, segur que improvises molt bé. I enhorabona per aquest premi i espero que mos veguem en el pròxim glosat i puguem gaudir de sa glosa i també de rap, qui sap. Gràcies, Vicent.
0: I tant. Molt bé. Moltes gràcies. Molt agraït.
2: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de...

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Molt bé, començàvem aquí la segona part del primer capítol d'aquesta sèrie de podcasts que fèiem sobre els escacs menorquins. I tenim amb nosaltres en Rafael Pons Cardona.
2: En Garriga, en Garriga.
3: En Rafael Garriga.
1: Així segur que tothom el coneix. En Rafael va néixer a Mercadal fa 91 anys, m'ho ha dit.
2: Sí.
1: I és aquí sobretot perquè va ser un dels fundadors de la penya Alfil, de Mercadal, l'escut de Mercadal. I és l'únic que queda, i ets l'únic que ens pot explicar qualque cosa d'aquella època, no? Dels anys 50-60, que era quan ell va començar a jugar, que, bueno, segur que és molt interessant. Rafael, com te'n recordes que va començar, que es va formar un poc la penya Alfil?
2: Pues, a Mercadal no hi havia cap coneixedor de jadrez. Hi havia un senyor que estava en el molí, on estava restaurant, que sabia un poc de jadrez, i en Jaume Duenso, que era un ferrer que estava a la plaça, també jugava un poc, i van començar a jugar amb un grup, i es va formant una afició. En poc que Mercadal és un poble, com sabeu tots, agrícola, hi quedava molt poca gent des de Mercadal, qui sigui fos de menestral o un poc intel·lectual.

0: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I ens estiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem un ull en el foc a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Per mi és reflexionar com el turisme et dona com aquella carta blanca per ser tu. Te transforma i pots, diguéssim, fer coses que no faries mai al Poble Nou.
1: Una mica elige tu pròpia aventura, no?
2: Exactament. Oh, és una cançó boníssima de Carolina Durante.
0: Exactament.
2: Pues elige tu pròpia aventura, jo elijo comida basura.
0: Pues és això, exactament.
2: M'encanta.
0: Como comida basura, saps? M'he visto de colorines.
3: Faig tot el que no faria al meu país.
0: Exacte, me despullo, no al meu país o a casa meva.
3: Bueno, perquè, a la meva...
0: Perquè jo no estic distinguint gent menorquina, gent nacional i gent internacional.
2: Ah, tots som turistes, inclús a casa.
0: Totalment. Jo, al meu punt de vista, no tothom està d'acord amb això.
3: Com? A Menorca tots són turistes?
0: No, tu quan vas a la platja, ets un turista.
3: Ah, vale, ja entenc.
0: Siguis de Mercadal o siguis de tal.
2: Crec que ens ateu a visió, però no la comparteix en el 100%, perquè ja, jo per anar a la platja no sóc turista. Però, si me'n vaig a veure la posta de sal en aquell beach club, que el mojito costa 16 euros, estic entrant en aquestes dinàmiques de comercialitzar els espais públics i de privatització dels espais públics, que aquí sí que és una turistificació personificada o consentida. És a dir, tu estàs triant, som turista, quan podries anar a les roques i dur-te els beures de Cateua.
0: Quina diferència hi ha?
2: Bueno, que estàs entrant en a monopolitzar els plaers.
1: Però el pont d'en Gil, per exemple, no? Que és un lloc natural, que no hi ha un xiringuito, tu passes per allà i de repent hi ha unes olors dels turistes que, no? que venen de dutxar-se del xiringuito i de... que això, bueno, no sé, que hi ha un punt com molt artificial, no sé explicar-ho ara mateix.
2: Sí, però que l'olor crema aquesta és molt característica del sí. turisme i que, de fet, l'altre dia estaven entendint amb la meva família i ara estem a octubre i mos va venir com aquesta olor en una urbanització per Ciutadella i dèiem, 100% per aquí hi ha turistes
0: en un condomini. El centre de Mou, desgraciadament, ja fa olor de fritanga. Jo t'estic fent un anàlisi, vull dir que si bo o dolent ja podem fer una altra xerrada un altre dia, però el que sí que et volia dir, insistint en això, és que el fet, vull dir, els locals agafaven i construïen una caseta a Mesquida, a Esmortar, a dos pams de l'aigua. Això és transformar el territori o no?
2: Sí,
0: això, això és fer el turista o no, perquè som de casa, saps?
2: Sí, no, jo crec que òbviament totes són actituds que s'han de condemnar.
0: Clar, jo no condeno, simplement estic analitzant i observo
1: canviar el comportament,
0: com la gent es comporta en temps d'oci. Una altra cosa, si parlem de model turístic, el que és la indústria turística, ja també podem xerrar, que també ho transforma, però jo en aquest cas d'aquesta expo m'ha fet com a més ganes d'aportar els personatges, saps? Un poquet aquest humor, aquesta ironia, amb un poquet de sarcasme, clar que sí, no? D'aquesta llibertat que creus que tens quan te'n vas a la vora de la mà i pots fer, bueno, doncs, te pots vestir de colorins i portar 25 inflables a sobre.
1: El Titanic Park.
0: Exactament.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Jo diria que estàs una mica, corregeix-me si no és així, però de ressaca després d'aquesta rebuda del bus, no? Perquè deu haver sigut molt loco. M'he saltat premis que ha apuntat en Macià, que ha preparat una mica el guió d'aquesta càpsula, que no hem dit encara, per cert, que estem a Cel·luloide.
1: Es va, és el nom de la secció.
0: Sí.
1: Bueno, el d'ahir mare.
0: Bueno, sí. I això, com he simplificat molt i he resumit molt, però
2: Està perfecte.
0: ha circulat molt més del que hem comentat. Com estàs vivint això? Vull dir, entenc que estàs en altres projectes, perquè ja ens ho has comentat off the record, però...
2: O sigui, és xulíssim, la veritat. Jo crec que quan fem projectes audiovisuals o quan fem qualsevol tipus de projecte artístic, el que vols és que la gent el vegi i que faci circuit de festivals, al final vol dir que hi ha molta gent d'indrets que no t'imaginaves que de cop veuen el que has fet i comparteixen, i això és xulíssim. També és una mica perillós perquè és addictiu. I ara quan passa el temps i no en tens cap altre que ensenyar, penses, vull tornar a viure aquesta sensació, no? De tenir alguna cosa, portar a un festival, veure-ho en pantalla amb gent i gaudir-ho. I
1: Has de
2: és
1: treure un altre
2: addictiu.
1: disco.
2: Sí,
0: Sí.
2: totalment, totalment.
1: I recordes, ja que clar, no passa gaire que projectes petits, que segurament en el moment de fer-lo i acabar-lo no sabies, no?, quin recorregut tindria i ara que ja l'has viscut, tens algun allò, un record especial o que diguis, hòstia, mira, just en aquell territori o en aquell lloc va tenir una rebuda totalment inesperada, diferent, o no sé, quina rebuda o retorn has tingut significatiu per tu?
2: Sí, jo crec que n'hi han com dos per diferents, vale? També perquè sempre em passa que no puc decidir entre dues coses i dic les dues, vale? Però crec que l'estrena allà al South by Southwest, que té un nom terrible per recordar, però
0: Sí.
2: va ser com la primera vegada que es projectava, i a més, clar, al final has d'anar als Estats Units i els festivals de curts documentals tampoc no tenen molts recursos, llavors hi vas sola, no? Vull dir que no és que tinguis el suport allà que diguis, ah, venen tots els meus amics i l'equip i la família.
0: Clar.
2: No, tu hi vas sola i estàs a l'altra banda del món.
0: Clar.
2: I de cop és la primera vegada que ho veus amb gent i va ser xulíssim. O sigui, ni que se t'acostessin tres persones a dir-te el que els hi havia generat o el que els hi havia, no sé, passat pel cap quan l'han vist, o sigui, em va semblar espectacular. I no és, o sigui, no és el meu primer curt i no és la primera vegada que em passava, però sí que tinc com un record molt especial d'haver viscut això potser tan lluny de casa, tan vulnerable, diguem-ne, estàs allà sola i que et passi això. Va ser com molt màgic.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
1: Deixa'm sistir avui, no deixa'm sa mala vida. Tocam ciutat per es moreno, no s'esborra. Cada dia més rebel, sa m'apull i corre. Cantaria tot el dia mentre es balla cop de porra. Els teus pols es cor m'aforren. Veiem pirra per l'eixample, que amb estret encara aguanta. Sé que mirar-me t'encanta. Sé que encara me mires, encara de que res t'espanta.

0: força de um catafibló.
1: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps i pel mes de maig, cideres. Diuen que les cideres pel maig es mengen d'una en una i pel juny a punyats. Comença, idò, el temps d'aquesta fruita, dolça i vermell, que només de veure-la fa venir salivera. De color esclatant i atrayent, crida l'atenció pel seu color vermell intens i per la pell agradable en el tacte. És una de les fruites que més agraden i una tentació menjar-les pel seu bon gust, per la seva dolçor i perquè són el preludi del bon temps primaveral. De fet, la floració dels cidrerers ha estat un símbol de l'arribada de la primavera a Japó i atrau cada any milions de visitants per veure aquest espectacle, que rep el nom de Sakura, en japonès. Un fenomen que, per cert, s'està avançant a causa del canvi climàtic. El cirerer és un arbre de la família de les rosàcies que pot arribar en els 20 metres d'altura. No es coneix amb exactitud el seu origen geogràfic, però es creu que prové dels països que circunden el Mar Negre i el Mar Caspi, des de on s'hauria expandit cap a Europa i Àsia amb les migracions humanes, concretament durant l'imperi romà. Existeixen moltes varietats de cirerers, que deriven de dues castes principals. Una, el Prunus avium, que són més dolces, les cideres, i l'altra, el Prunus crassus, que són més àcides. Fins i tot hi ha híbrids, és a dir, mescles, entre les dues espècies, combinant així les seves millors característiques. És important tenir en compte que han de recol·lectar les cideres en el seu moment oportú, ja que, a diferència d'altres fruits, no madura bé fora de l'arbre. Per acabar, no sé si haureu reparat, però el títol del podcast d'avui és en realitat una dita de refranyer popular català. Quan deim cada cosa en el seu temps i pel maig cideres, recomanant paciència, recordant que les coses han de seguir necessàriament un ordre. Un refrany, per cert, que hauríem de tenir més present que mai. Bé, i ho deixem aquí. Mos veiem en el mes de juny amb un nou podcast i, sobretot, disfruteu menjant cideres.

cercant moments amagats. Amb la tendresa de l'hivern

despentinant els records que et graten el cor.

0: La cançó que acabau d'escoltar es diu Pisco Labis, del grup de música Red C.
1: A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc Sabeu Despoble, gravat el 2016.

0: Bon dia, com estàs?
1: Bueno, que mona ella. És que t'agrada fer l'or. Tu que és bo, sí?
2: Sí, va.
1: Ai, mira, ara m'ho veu l'altre. Vas, bo, l'elefant?

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

fa tipo una truce que està no frita. Me donarà coixó, torni sobre la de frita. I té cap boca nas, coi i urós. I per menjar ja li donarà pulmós. És com una vaca de color blanc i negre. Menja moltes figues i no li agrada, és pobre. La va comprar barata per 30 euros. I viu dins una soll que té 4 parets. No busca cap pena, això ets actiu, es doble. Engreixant a Rita, que després hem de matar. I no la pots cercar, abans si la trobes. Que la matarem quan vegi 15 robes. La Rita és molt polida, t'has molt estimat. Ara t'estàs fotut, sobre el teu compte i a fam. Se tu ja està nerviosa, se fa cosa rara. I és que ella

0: Felicidades.
1: Más allá.
2: Benvingudes i benvinguts a Residents, el podcast on entrevistam a creadors en residència a sa casa d'artistes. Avui entrevistam a Gary Arambarri, artista seleccionat a través de sa convocatòria Espai Temps Deslocalitzacions, un projecte d'experimentem amb l'art i esfar cultural.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa't el núvol i connecta't a Ràdio Far.
1: Remole, estic plorant de porxos perquè vole. No escolta els cris de noni.

quan un dia vaig partir de Menorca a viure fora. No me n'havia adonat, jo encara era molt jove, de lo que pots estimar aquests camps i tots els pobles. Si estàs fora d'aquí, és quan tu t'adones compte de la claredat que té tota l'illa de Menorca. La nostra roca no té cap serra ni cap muntanya que protegesqui els camps quan bufa la tramuntana. Però d'exemple tenim el senzill i fort oastre que creix aferrat i tort per costers i per ses faldes.

0: en què t'ha ajudat, per què t'ha servit, si la teva vida anterior trobes que el fet de venir a les marxoses t'ha ajudat, atreca't el micro.
1: Estic atordida perquè no m'havia de pensar jo mai, ai, perdoneu, que avui estic molt ronca, no m'havia de pensar mai que jo fos una piqueta d'artista. No m'havia de pensar mai que jo fos un poquet artista, però veig que un any darrere l'altre, pues, encantada de la vida.
0: L'any passat què vas fer?
1: L'any passat era una bruixa i enguany som un pare de família, de que compte nostre, i bueno, seguirem endavant.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Farmenorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i pel que sembla s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap dur sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i als que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall.

Només el vent esborrarà les restes del combat. Només el vent traurà la pols

prelat, perdut i sense rumb, carrer vençut, rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el vent.

Biblioteca Freak, capítol 63, en el que iniciam nova temporada, segurament la més freak de totes elles, ratllant ni més ni menys que de 5 llibres, el primer cicle de L'Arxiu de les Tempestes, de Brandon Sanderson. Una saga de fantasia èpica que, tot i no estar escrita amb una prosa enlluernadora, estem ratllant d'un autor best-seller, es devora com si una tènia llegís en el nostre costat. Una sèrie de novel·les que són un exemple d'escriptura per mantenir el lector clavat a les pàgines. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.

0: Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una altra vegada més aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és la Magda Tibonet.
0: I ella és la Gaby Miciolevicios. I avui us hem vingut a xerrar de dones fotoperiodistes. Per això tindrem una convidada de luxe que ens fa molta, moltíssima il·lusió que s'hagi atracat a Radio Far.
1: Pues sí. Ella és la Gemma Andreu i és la dona que és a tot arreu, com a tu. És la dona que lo fotografia tot en Espanya. Bueno, en Menorca. Càmera en mà, la veus per tot. Tant te cobreix un event esportiu com una xerrada a l'Ateneu, com un accident, com un concert, una entrevista personal o un Sant Joan.
0: A la Gemma la reconeixereu per la seva bonhomia, la seva humilitat, tant professional com personal, el seu saber fer i un somriure discret però sincer.
2: Gaby Miciolevicios i Magda Tibonet presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com. A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

de festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

menjat un tripi. S'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: News de Porcatjades! Les notícies més fiables! M'ha sortit de l'ànima.
1: La OTAN, la OMS, la FIFA i 37 organitzacions més decreten dia 15 de gener com últim dia legal per felicitar l'any nou. Un portaveu comenta que ja sabem que s'arrima fa molta gràcia, però no podem tenir gent feliç de l'any de nou fins al febrer. Les autoritats sanitàries intenten convèncer a un pare de família a Lorenc en que deixi menjar a la seva família un altre

0: Y no perguía.
1: Cala, cala.
2: La població menorquina clama per un segon confinament per la pandèmia de grips i refredats després de les festes nadalenques. Fotent dues o tres setmanes a casa, fent exercici perquè m'has dinerots, fent mindfulness d'aquesta i descansant de cara a la temporada d'estiu. Que no estaria en mel, declara un portaveu. O no?
0: Ara,
2: dues setmanes.
0: Qui ho ha viscut, jo crec que ningú diria que no ho vol repetir.
2: No, anem a un palau, vinga.
3: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom em veig de creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

domani. Quantes coses et diria i no sé què tenc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, no tots som encara aquí.

desperta, sones timbre, no te'n fies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombos.

Es menorquí, és un dialecte d'escatalà que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, això, que sempre

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026, un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Pak që s'fëmor të këllë, ali di u se sakë.

Ouvrez-moi.

0: Menorca sol començar al ritme de tardor després de les festes de Gràcia. Arrenca el curs escolar, es posen en marxa les activitats culturals i la gent pensa en coses d'interès per fer la travessa hivernal. En el parèntesi estival que ara acomiadam, hi ha hagut molta festa, revetles i cantades.
1: Època de muda. Capítol 39. La música del paisatge.
0: La predisposició cantaire de la població menorquina fa que sigui fàcil entonar cançons conegudes i que tothom s'hi sumi. La majoria de gent les ha apreses d'oïda, no per estudiar-les davant d'un pentagrama. Solen parlar de costums, d'amor, de pèrdues, d'enyorances. Per poder ser interpretades per qualsevol públic, cal que les melodies no resultin massa complexes i que hi hagi estratègicament situats els silencis. El moment en què la melodia o la veu s'atura serveix per organitzar bé les oracions musicals, perquè els textos tinguin sentit, perquè qui canta pugui agafar alè per continuar. Els silencis també són música. El paisatge de Menorca és conformat per un mosaic de peces que es van incardinant com una tonada que alterna notes llargues amb sons més curts, silencis i calderons, ritmes i intensitats. La combinació de zones alterades amb perspectives de producció i els espais cedits a la natura acaben fent una harmonia que molta gent valora. Ara els camps oberts s'ompliran pes de pastures fresques amb les pluges de finals d'estiu. Amb les vaques i els vents també apareixeran les petites tortugues acabades de néixer, els dragonets que viuran entre còdols de parets o algunes de les papallones que prefereixen aquest temps a la primavera. Les oliveres comencen a tenir a punt les olives per la collita d'oli d'enguany, mentre els ullastres van madurant els olivons per posar-los a disposició dels estornells i els torts que aviat arribaran des del nord. Natura i cultura conviuen estretament, com les notes musicals i els silencis. Igual que en les cançons populars, no cal tenir coneixements experts per connectar amb els paratges que l'illa ofereix, per emocionar-se en les sensacions que determinats escenaris provoquen a un nivell íntim, no racional. I s'han pogut comprovar per la ciència els efectes terapèutics que genera viure en un paisatge harmònic. Per no perdre aquest patrimoni estimat, que fa bé la població resident i valoritza els territoris de cara als visitants, el paisatge s'estudia en determinades línies acadèmiques i es van elaborant criteris i normatives a fi d'evitar que la visió de curt termini acabi degradant el valor de manera irreversible. Amb aquest ànim va néixer el Conveni Europeu del Paisatge, acompanyant el canvi de segle. Un acord internacional ratificat per l'Estat espanyol uns anys després i que s'ha anat transposant a les normatives. A Menorca es va incorporar tot un articulat en el Pla Territorial Insular per dotar l'illa d'unes directrius de paisatge que vetllin per no perdre aquesta riquesa. Amb la modificació que ara s'impulsa des del Consell Insular, desapareixen. Ho anomenen simplificació administrativa, però és un retall a una normativa de qualitat, un greu retrocés per al nostre territori. Obviant un compromís internacional, ignorant una magna feina, oblidant que les notes i els silencis, la natura i la cultura s'han de saber combinar per fer música i paisatge. Caldrà treballar perquè el paisatge menorquí continuï sonant.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Bones! Això és S'altreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
4: En aquest segon programa seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobre taula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tàrritic, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
5: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
3: A sa secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
4: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Si vols conèixer tota la programació, visita la web menorcadogfest.com i segueix-nos a les xarxes socials @menorcadogfest. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca. Un projecte d'Esfar Cultural.

Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món. És un gran fi.

0: gran fida puta.
1: Senyores i senyors, no poden faltar. Passin i sé quin serà espectacular.

Biblioteca Freak, capítol 63, en el que iniciem nova temporada, segurament la més freak de totes elles, ratllant ni més ni menys que de 5 llibres, el primer cicle de L'Arxiu de les Tempestes, de Brandon Sanderson. Una saga de fantasia èpica que, tot i no estar escrita amb una prosa enlluernadora, estem ratllant d'un autor best-seller, es devora com si una tènia llegís en el nostre costat. Una sèrie de novel·les que són un exemple d'escriptura per mantenir el lector clavat a les pàgines. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web Radio Far Menorca.

0: Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una altra vegada més, aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és la Magda Tibuné.
0: I ella és la Gaby Miciolevicios. I avui us hem vingut a xerrar de dones fotoperiodistes. Per això tindrem una convidada de luxe que ens fa molta, moltíssima il·lusió que s'hagi atracat a Radio Far.
1: Pues sí. Ella és la Gemma Andreu i és la dona que és a tot arreu, com a tu. És la dona que lo fotografia tot en Espanya. Bueno, en Menorca. Càmera en mà, la veus per tot, tant te cobreix un event esportiu com una xerrada a l'Ateneu, com un accident, com un concert, una entrevista personal o un Sant Joan.
0: A la Gemma la reconeixereu per la seva bonhomia, la seva humilitat, tant professional com personal, el seu saber fer i un somriure discret però sincer.
2: Gaby Miciolevicios i Magda Tibuné presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com. A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

En tot això se'n vagi a la merda. No hi quedin boscos, pantans o platges verges. Quan llibertat sigui lliure competència, ja serà massa tard per sa desobediència. Si en realitat són de sa mateixa trinxer,

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.

0: va dir: «Mas igual si amb els teus peus m'embrutes a tu vola, perquè veig a sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan el sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicam una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeix en un company allò que t'identifica. Peuades de mossarena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist una estela al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nòmada de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».
1: Confia sols en el que et diu el cor i en el que calla. Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fer. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Disc del record, els nostres cossos eren...

0: Ràdio Far presenta Sarrondà, les tres paraules de la reina.
1: La so diu que era una casa on tenien tres fills. Un que era de nom Joan, l'altre Xumeu i l'altre Pere. Els majors eren vius com una espira, però en Pere, butxet com un mag. Un dia, el rei va manar a fer unes crides per fer saber a tothom que la seva filla s'havia de casar. I com era de costum, sortirien al balcó i diria tres paraules. Es qui les sabria contestar, se casaria amb ella, fos qui fos. Quan en Joan i en Xumeu sentiren a dir d'aquestes crides, ja ho crec que van voler anar a veure si sabrien respondre a la filla del rei per poder-s'hi casar. En Pere va dir, «Jo també vull venir a sentir la filla del rei». «No hi pots venir, no, perquè mos faràs quedar malament». «Jo vull venir, dic». «No vull que venguis», deies major, «perquè tu diràs qualque matracada que no seràs bo sentir. No diré res, creïs-me». Arribat el dia, en Joan i en Xumeu es ben muden i ja són partits d'amagat d'en Pere a deveres per arribar d'hora. Quan en Pere veu que no són per casa seva, ja se la pensa i diu... «Sí que me l'han pigada. Ja no hi són?» «No, i jo, així mateix, també hi aniré». Sense mudar-se la roba ni res, parteja corrents per la carretera i cap a ciutat falta gent. Quan va ser ben enfora, s'acota i troba un ou de dragó i el cull. Així que fina els seus germans, que just els aveen, comença a cridar «Al·lotets, al·lotets, atureu-vos!» «Oi, quina cosa més polida! Som rics per sa vida! Veniu, veniu!» Que deu tenir ara aquest? Tenen en Joan i en Xumeu. Tornen darrere i va ser el seu germà que els mostrava sou de dragó i creia que era una cosa de l'altre món. «Que no ho veus?» digueren. «Per què mos has fet tornar darrere? Tros de boig que ets! Alça, vés-te'n cap a casa!» Li donaren un bon mauro i van seguir el seu camí. En Pere se posa sou dins la bossa i aquí call que allà m'aixec, seguí fins que, a un cert punt, va tornar a cridar.
2: «Oi, oi, oi, atureu-vos! Ara sí que és polit això que he trobat!»
3: «Oi, que polit!»
2: «I que deu ser això que ara mos mostra!»
1: «I així mateix, que deu valer la pena!» deien ells. «Anem-hi!»
2: I va ser un ganxet de fil de ferro el que va trobar. I quan ells van veure que era tan poca cosa, comencen a donar-li tocs i més tocs i el van deixar blanc.
1: «Torna rere!» li deien. «No veus que mos faràs quedar malament? Ala, torna rere». «Però, torna rere», m'han dit. No en tenia cap gana ell de tornar-hi.
2: El que volia era anar a escoltar la filla del rei per veure si sabria respondre.
1: Ells dos se van posar a córrer i ell, més a poc, seguia darrere darrere. Des cap d'una estona, troba un bon llevat de bou enmig del camí, l'aixeca i comença a cridar.
2: «Ara sí que he trobat cosa bona! Atureu-vos! Veniu, veniu, veureu cosa bona!»
1: Però ells dos no en van fer cap cabal d'ell, escaldivars de l'altra vegada. Se posa la merda dins la bossa i segueix cap endavant. Arribà a la ciutat i tot era gent que compareixia just davall del balcó de cal rei. I ell, amb els calçons bruts i foradats i la civadera en el costat, també es va ficar entre la gent. Tothom se'l mirava i s'enreien d'ell de veure de quina manera es presentava cal rei. Arribà allà i just que hi va ser, surt la filla del rei en el balcó i diu «Tinc foc davall sa coa, que vol que hi cogui aquest ouet?» Digui en Pere traient sou de dragó. «I amb aquell trauries?» demana ella. «Amb aquest ganxet?» respon en Pere. «Merda per tu! Tengui, vet aquí un barret!» I li va tirar el llevat de bou. I en Pere va haver contestat les tres paraules de la reina i seguia de casar amb ella. I sa ronda ja està dita, menja-te la frita, i si no t'agrada, tira-la dalt sa teulada. Dalt sa teulada hi ha un sabater qui fa sabates de paper, i si no les ha acabades, encara les té. Darrere sa porta hi ha un fus acabat, amén Jesús.

s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies, que encara estem en el mes d'agost.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que el crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? El laberint de les girafes, molts de lectors, fins i tot encara Manuel, era un altre dia del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia El laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i del qual estic molt, molt satisfet.
0: Molt bé, començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 307 pàgines que conformen el volum, no, de fet no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra. La memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella, i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferreries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per l'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editora Nisidor Cònsul, i teníem un amic en comú, Jordi Puntí, i en Nisidor Cònsul va consultar en Jordi Puntí aquest títol, què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a Nisidor Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint, i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés. No? I en Isidro Cònsul em va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la part de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescant dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, El laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també és un molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb El laberint de les girafes. I ja se'm vas incidint en aquesta idea de fer una analogia de sa memòria, no? Vull dir que... Els ecos de l'horitzó era una analogia de la memòria, El laberint de les girafes també, i la malaltia d'Alzheimer és una, no una analogia, sinó una realitat de la pèrdua de la memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquests llibres que jo tenc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment a vegades no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixar-te s'endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres les tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i sobretot el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè per desgràcia era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seves duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària, per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan bon ús a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trota Libros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant, i que crec que li fa plena justícia a aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Cozy Kids.
1: Benvingudes i benvinguts a Residents, es programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Continuem la temporada de Residents amb l'entrevista a Mar Villeira, una de les artistes seleccionades a la desena edició de les residències Illes d'Art. Benvinguda, Mar.
2: Moltes gràcies.
1: Primer de tot, situam breument Illes d'Art, que és el projecte embrionari de Casa d'Artistes i el seu objectiu és donar suport a la creació i divulgació de les artistes de les Illes Balears, especialment en l'àmbit de les arts visuals i plàstiques. És un projecte que va començar el 2015 i des de llavors s'han celebrat 9 edicions en les quals han participat més de 40 artistes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. L'edició d'enguany és la desena i avui ens trobam amb na Mar per conèixer un poc més de la seva feina artística i la seva trajectòria professional. Na Mar Villeira és natural de Sant Lluís i actualment resideix a Barcelona. Es va graduar en el grau universitari d'Arts i Disseny en la menció d'art a l'Escola Massana el 2023 i posteriorment va cursar el postgrau d'exposicions, curadoria i disseny a EINA el 2024. Actualment està estudiant el màster universitari en gestió cultural de la UOC i com a artista es defineix multidisciplinària i curadora. Mar, la primera pregunta o el primer bloc de preguntes va més en relació a la teva pràctica com a artista multidisciplinària. I el primer que m'agradaria que m'ho expliquis és com entens tu la multidisciplinarietat artística.
2: Vale.
1: I com l'apliques a la teua pràctica?
2: Vale, pues el que jo defineixo com multidisciplinari és bàsicament la manera de construir el que seria el concepte en el qual treball. O sigui, primer començo amb una idea que bàsicament moltes vegades sorgeix de lectures o de referents més literaris i a l'hora de poder com conceptualitzar aquesta idea me basa en lo múltiple. O sigui, no m'agrada com treballar només amb una sola pràctica, tot i que jo venc més de l'àmbit visual, considero que després com no és una cosa molt aturada, sinó que sempre me sorgeixen com noves idees que fan que pugui com anar cap a un camí, cap a un altre, o sigui, a nivell més pràctic, vull dir, pues és aquesta idea com de que no se me queda només amb un pla, sinó que puc com jugar, diguem. O sigui, m'agrada com aquesta idea també de poder jugar amb el que és els materials, amb el que és les diferents pràctiques artístiques.
1: I, per exemple, per posar un exemple pràctic de com l'apliques en un projecte artístic. Te diria de fer referència en el projecte que s'està fent, per exemple, ara a Casa d'Artistes.
2: Sí.
1: Si mos vols, per enllaçar amb aquesta pregunta, si mos vols explicar primer quines són... quin és el projecte que has estat desenvolupant aquí durant aquest període. Vas començar dia 3 de juny.
2: Sí.
1: Vas acabar l'altre dia, dia 15 de juliol, i sabré un poc en què consisteix aquest projecte, quina és la base conceptual d'aquest projecte, per exemple, i a nivell multidisciplinar com ho has enfocat.
2: Vale. Pues el projecte en si comença des d'un autoconeixement. Comença en un dia que vaig agafar la càmera i me vaig gravar literalment plorant i va ser a partir d'allà i veure aquest vídeo que el vaig gravar de més amb el mode night shot, que seria com el mode nit que té la càmera, que a més és una càmera, diguem, més antiga, o sigui, és una càmera handicam, la típica que utilitzaven pues, els nostres pares per gravar-nos a petits. I el que vaig fer també va ser com a partir d'aquest vídeo començar a investigar sobre com es plou, que és aquesta... és aquest acte vital que mos uneix a sa vida i a sa mort, com és sa mirada, sa qual mos comença també a iniciar dins aquest món vital. O sigui, és aquest punt, diguem. O sigui, sa mirada la... és el punt d'inici del projecte. De fet, aquest vídeo el vaig titular Your First Cry, com a punt de partida. Uh-huh. I mitjançant aquest vídeo vaig començar a investigar també sobre altres autors que xerressin justament de com sa mirada és aquest punt d'inflexió que, per exemple, des de petits, el primer que fèiem antes de poder xerrar i dir mamà o papà, el primer que fèiem és observar el món. Entonces, diguem que sa mirada és el més primigeni. I, bueno, a través de diferents autors com John Berger o més ficció com Amélie Nothomb, amb el seu llibre Metafísica de los tubos, pues vaig poder començar a enllaçar de lo que volia xerrar. I clar, pues, vaig començar amb aquesta part més visual i aquesta part més de píxel, diguem, i a la residència artística vaig poder començar a tocar més materials, entendre a nivell físic el que és la mirada a través de pues, la fisiologia dels ulls, com la composició pues, text, o sigui, matèrica de la capa retinosa, la capa més aquosa amb les llàgrimes, i és aquí quan comença a poder entendre els materials i ja poder exterioritzar-ho en... O sigui, és bastant intuïtiu en realitat, perquè és com, vale, pues, les llàgrimes de què estan composades? Pues estan composades d'aigua, de sals, de minerals, i és a partir d'aquí que faig com connect la matèria amb el que seria el concepte. Mm-hmm. Concepte com a més teòric, diguem. Mm.
1: Per exemple, a nivell de llàgrimes, hi ha unes peces, si no vaig errada, hi ha unes peces fetes amb fibra de vidre.
2: Sí.
1: Com vincules tu la composició original d'una llàgrima amb els materials que has escollit per fer l'obra artística?
2: Jo sempre, o sigui, m'agrada molt fer feina des de les paraules i en com se composa una paraula, diguem, a nivell pues, etimològic o a nivell conceptual també, així com, per exemple, pues, vaig entendre que també tenia molt a veure, tot i que el material ja té que veure, perquè és un material més cristal·linós, més transparentós, mm-hmm. pues, també vaig connectar aquesta idea de vidre, de vitrall, també de, per exemple, hi ha una paraula que es diu punctum, que té, és molt curiós perquè vaig descobrir que aquesta paraula, la teoria fotogràfica té a veure amb el que l'espectador s'espera d'una imatge o el que percep un espectador sobre X imatge que crea un fotògraf, no? I també punctum significa la part que tenim dins el llagrimal, científicament també se l'anomena de la mateixa manera. Entonces, clar, vaig jugant amb aquests diferents significats, mm-hmm. a nivell més matèric i a nivell més conceptual.
1: Per exemple, una altra cosa que t'ava de... Ara, jo que he vist la mostra que vas fer, els resultats de la residència, me ve en el cap si la relació entre la idea de la mirada amb aquesta instal·lació audiovisual que hi havia té a veure, és a dir, el llenguatge, el mitjà que has elegit, que era l'audiovisual i també la projecció en directe, té a veure amb aquesta mirada?
2: Sí, també, per exemple, a nivell espaial m'interessava molt com poder transformar aquesta idea de mirada, com una mirada que no se queda només amb l'interior, sinó que també pot sortir de fora. De fet, la mirada no existeix sense un intercanvi. I això, el que m'interessava molt també era poder, a través de les projeccions, poder treure aquesta imatge a l'exterior. I al final aquesta imatge no deixa de ser un ull, una mirada interior, però que també en el fet de sortir-la de fora, diguem, es converteix en un bucle en el qual la mirada es pot materialitzar. O sigui, li podem posar nom i i la podem com localitzar en un moment i en un espai.
1: És a dir, per qui mos escolti que no hagi estat a la mostra oberta, per una banda hi havia... hi ha dos vídeos a la instal·lació. Si pots explicar sí. en què consisteix cada un, perquè així crec que s'entendrà millor.
2: Si mos posam com dins l'espai, veuríem com a mà dreta una pantalla que es veuria el vídeo original, Your First Cry, diguem, més la projecció que vaig poder dur a terme aquí a la residència, a Casa d'Artistes, vaig poder projectar aquest mateix vídeo que veuríem a l'exterior, a una façana que seria des mateix edifici, diguem. Uh-huh. I just a l'esquerra trobaríem la mateixa càmera en la qual s'ha gravat aquest petit audiovisual connectada a un altre televisor que gravaria en directe aquesta imatge. O sigui, seria el punt aquest en el qual ens trobam que hi ha una connexió i una... no només una direcció, sinó que comença a ser unidireccional, o sigui, bidireccional, diguem. Uh-huh. I es crea una relació de pertinença, diguem.
1: És a dir, que la gravació aquesta en directe que està a la vegada gravant aquesta projecció, on només hi ha un ull,
2: sí.
1: es faria referència en aquesta idea que has apuntat de que no hi ha mirada sense l'altre, no? Sense un retorn. Sense
2: exacte, que si no existeix això.
1: L'únic que a través de el medi original, audiovisual.
2: Sí, audiovisual, exacte. Mm-hmm.
1: Alhora, aquesta gravació en directe també anava gravant clars públic que passava per allà?
2: No.
1: bueno, gravant.
2: O sigui, clar.
1: No gravant, projectant
2: exacte.
1: A pantalla en directe la gent que passava sí. per allà. Com va rebre el públic aquesta intervenció sí. involuntària
2: clar,
1: a la teva
2: en
1: obra?
2: En el primer moment sí que vaig com notar que se sentien com incòmodes. O sigui, sí que els veia que es pensaven com que estaven fent algo dolent o que estaven com mal fent l'espai o la instal·lació, però després, a mesura que anava passant el temps, sí que m'haig donat compte que com que li feia gràcia o es sentien com curiosos o per veure com funcionava. O sigui, sí que vaig veure que podia com ser una activitat que li proposés com algunes preguntes o volguessin com estar més involucrats dins l'espai. Però de primera sí que es van com sobtar una mica.
1: Així, en termes més generals, la mostra oberta la vas enfocar com un assaig expositiu, una prova sí. d'instal·lació dels diferents resultats que has obtingut al llarg d'aquesta residència. Com va rebre el públic la proposta en general? Quin feedback vas tenir?
2: Bastant positiu, la veritat. O sigui, jo pensava que en ser algo com més embrionari o un projecte pues, que al final és una exploració constant, o sigui, és un projecte que neix sobretot de la investigació que jo crec que està en potencial i en potència. En quant a el que vaig rebre, és el que t'he dit, bastant positiu, perquè normalment aquestes coses costen d'entendre un públic més general, ja que estan més acostumats a veure un final o un... Sí, exacte, com un final. I en ser una exploració i un assaig més en evolució, m'ha semblat que, jolín, ho van entendre superbé. I vaig tenir com molt bon feedback. Jo sí, jo estic molt contenta.
1: I es va generar algun tipus de debat o se van obrir qüestions que tu no t'havies plantejat o reflexions a partir d'aquesta posada
2: en comú.
1: Anava a dir posada en comú, exacte. Anava a dir en escena, però no.
2: Sí, o sigui, perquè hi ha un moment en el vídeo en si, en el vídeo que comentava en el principi, que és el vídeo original, més la projecció d'aquest vídeo a l'espai en si, vaig incorporar un so que va ser un so que jo no volia com... O sigui, si no me demanaven, jo no anava com a explicar, perquè m'agrada com que sigui com més màgic i que se quedi més amb pregunta i amb abans que serà això, però en el fet que m'ho van demanar vaig dir, uau, o sigui, que guai que algú com hagi volgut com entrar dins aquest tema. I al final, bueno, el so d'aquest vídeo és un so que està recollit com de l'espai exterior per la NASA. I és el so, entre cometes, de Neptú. I es veu que no es pot, o sigui, a l'espai no hi ha so. És una interpretació de so que faria amb les gravitacions i en la màquina que recueix aquests, entre cometes, sons, perquè no existeixen, però és una interpretació que fan ells. I me va fer com molta il·lusió com que hi hagués persones que volguessin com estar interessades en una cosa que en si no és res, perquè al final és un so molt ambient. I clar, pues això per jo és molt important, no? Perquè és com una cosa que a simple vista o a simple escoltada és algo molt que passa per desapercebut, diguem, que moltes persones ho entenen com simplement un so ambient, que hi hagi persones que vulguin com entrar dins aquesta incògnita, això me va crear molta com obrir moltíssimes camp de visió, diguem. No sé si m'he explicat, però...
1: Això m'adu a pensar, perquè antes has fet referència a la mirada com a el més primigeni, no?, de ser sí. humà. I ara, alhora, estàs obrint un tema que és el tema del so.
2: Sí.
1: Que jo m'ha plantat fins a quin punt el més primigeni és la mirada i no el so, perquè clar. Quan l'humà està gestant-se...
2: Sí.
1: No ho sabem si veu, no?
2: Clar.
1: Bueno, no sabem què sent tampoc, però el so també hi és present.
2: Clar, clar. O sigui...
1: En canvi, la mirada no hi és perquè no hi ha cap retorn.
2: Clar.
1: Però el so, tu creus que el so necessita un retorn? O sigui, necessita un interlocutor?
2: Hombre, en aquest sentit...
1: Clar, segons aquesta teoria de la NASA, sí. que l'univers no hi ha so, necessita un receptor.
2: Exacte. Sí, això m'ha...
1: Clar, no sé, ara...
2: Sí, no, total.
1: Doncs és com... Què és primigeni?
2: Clar.
1: En ser ser humà.
2: Pues per allà sí que...
1: Mirada, so...
2: Crec que so, a nivell, pues, quan estem començant a créixer, antes de néixer, crec que so sí que té molt a veure amb el que és primigeni, perquè al final sabeu de les persones que tenim més de... que tindrem més en el costat, jo crec que són coses que són moltíssim abans que la mirada, no? Però per jo és això. Néixer, o sigui, abans de xerrar sí que miram, perquè al final és el primer que podem... Però això sí que és antes de néixer, sí que me sembla molt interessant això també.
1: Aquí és com que s'obre de cap un nou camí.
2: Sí, no? sí. Tampoc o sigui, això és algo que també... m'interessa un munt. Sempre intent, o sigui, a nivell educatiu, a nivell formatiu, no m'he format com en so, però sí que és algo que intent integrar sempre dins la meva pràctica. O sigui, crec que és una manera també com de propiciar de manera no tan directa, però que te pot com ajudar a englobar tot un projecte.
1: Com creus que t'ha influït o t'ha ajudat o servit a obrir el procés en el públic per poder continuar el projecte?
2: Vale, pues personalment crec que has fet de fer una mostra oberta, o sigui, mostrar el procés de qualsevol projecte, en aquest cas m'ajuda sobretot a poder veure, bueno, més que res a la motivació personal com a artista, perquè moltes vegades quan estàs dins l'estudi estàs tu tota sola i el fet de poder com mostrar-ho, ni que sigui una part petita del projecte, ja per jo és com una gran cosa, perquè de normal si no te quedes... Creus que ho estàs fent bé o ho estàs fent malament, però clar, si tu no fas visible, no podràs com arribar a entendre si s'hagi... Al final, jo penso que qualsevol pràctica artística és el fet de compartir-ho, com el que xerràvem de la mirada. Si no hi ha un si no hi ha una connexió, no hi ha cap com mirall entremig, per jo no és art ni és res, perquè és una cosa tan... O sigui, pot partir d'una cosa tan personal, però el fet de compartir-ho ho eleva com... ho eleva a l'infinit, diguem. I això, o sigui, crec que és algo que m'ha... ho havia fet en alguns moments, a nivell pues, de la meva carrera com a formació i tal, però ara que començo a fer-ho des de la part més educativa, pues, ho veig com molt interessant i crec que és la manera que te dic de poder com continuar en aquest projecte i sobretot, o sigui, sobretot agafar confiança.
1: Mm-hmm.
2: Per això és això, la confiança i la motivació artística.
1: Mm-hmm. Quins altres projectes tens recents en procés o que hagis acabat fa poc?
2: Vale.
1: Projectes artístics, me refereix.
2: Vale, tinc dues coses en procés. Una és... tinc un projecte sobre l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que la meva idea és... o sigui, a través d'una experiència personal que seria la vida de mon pare, diguem, que hi va néixer l'any 48, i la cosa és que vull adinsar-me dins aquest arxiu d'imatge i so menorquí per poder entendre com es vivien els estius des del 48 fins quan mon pare tenia l'edat que jo tinc ara. Perquè crec que... O sigui, és un projecte també amb evolució i amb, que està en cocció, diguem, però és una manera que jo vull com també... personalment per poder entendre aquest món que jo no he viscut i que ara mateix en la meva generació crec que moltes vegades tenim molt, molt físicament molt a prop les imatges que anem com creant any tras any, que les tenim molt, molt, molt com a l'alcance o molt, molt fàcils de trobar, i aquestes imatges que dic dels anys 40, 50, totes aquestes imatges de com es vivia, pues, no són tan fàcils de trobar, no és tan fàcil, ah, mira, aquest any vam anar aquí, vam fer aquesta excursió, no sé què, no, o sigui, i crec que també a nivell com cultural crec que funcionaria molt bé perquè és la manera com d'entendre com ha canviat també a nivell paisatgístic, a nivell turístic, cultural, la nostra illa. I
1: la nostra manera de relacionar-nos.
2: Exacte. I res, és un projecte que avui com... començar pues, també en la col·laboració de l'arxiu i bueno, o sigui, seria com a primer investigació i després ja m'agradaria pues, dur-ho a un pla pues, més artístic de poder com no ficcionar però poder com crear una narrativa, una nova narrativa sobre aquest arxiu com per poder pues, fer una comparació i un diàleg directe entre la nostra realitat i la realitat que hem viscut, però que no podem explicar en les nostres paraules.
1: Clar, perquè a més, entre la generació de ton, bueno, del 48 i la teva, que tu vas néixer el 2000...
2: El 2000.
1: hi ha uns quants anys i molts de canvis per mig.
2: Clar. I a nivell urbanístic també, o sigui, he trobat algunes imatges que m'han... Com, o sigui, de fet, les imatges que vaig trobar van ser les que jo m'han fet pensar i dir he de fer algun bessó perquè necessit com explorar aquest món, perquè al final jo m'ho conten moltes històries, la meva família, mon pare, m'ho conten moltes històries, però jo li pos imatge dins el meu cervell, perquè m'imagino, per exemple, m'imagino Son Bou, me diuen Son Bou, sí, quan no hi havia aquests dos edificis, i jo dic, uau, saps? Entonces, a nivell... físic, jo necessito posar-li com la imatge, real d'aquell espai que va existir, diguem, i que ja no existeix.
1: Molt interessant. Ara, com canviant un poc el rumb de l'entrevista, perquè l'altra cara teua ets la decoradora,
2: sí.
1: I ara que coneixem un poc més la teva pràctica artística, que està molt vinculada a la imatge, a sí. lo visual, audiovisual, no a lo plàstic, sinó a lo
2: sí,
1: visual.
2: Sí, total.
1: Però bueno, ara ja te coneixeu un poc més. Artísticament m'agradaria saber sobre la teva faceta de curadora. I el primer que m'agradaria saber és què és el que més t'atreu d'aquesta feina com a curadora.
2: Pues el que més m'atreu és el fet de poder com entrar dins el món d'altres artistes, ja que, o sigui, a nivell artístic crec que estem molt... O sigui, com que cada artista és un món. O sigui, cada artista és un món i costa moltes vegades com entrar i separar-se de com sa figura d'artista. I crec que a nivell curatorial és una manera també de conèixer-se un mateix i és una manera també com de poder pues, sortir d'aquest personatge i ajudar. O sigui, jo m'agrada molt la idea com d'ajudar. O sigui, crec que moltes vegades és el que t'he dit, estem com molt aïllats i falta com... O sigui, jo m'ho prenc molt com un aprenentatge perquè moltes vegades mos trobam sols en aquest món. O sigui, en aquest món me'n refereix que no és món artístic. I bueno, tampoc... O sigui, fa... Això, 2 anys que... Bueno, 3 anys que vaig fent alguns treballs curatorials. I, bueno, va començar, bàsicament, amb la meva parella, que és pintor. I sí, va ser una manera de poder donar un cop de mà i, a més, sortir com de jo mateixa i connectar amb altres visions artístiques i poder com donar-li veu algú que, clar, com a artistes no, o sigui, no, ho expressam de manera artística, de manera creativa, de manera, pues, amb la teva obra. Però la part curatorial moltes vegades se deixa de banda i és una manera de que el públic també pugui entrar dins aquest món, que moltes vegades sol és impossible perquè... No és impossible, eh? Però me refereix que no s'adona 100%. Perquè sempre mos rebaixam o mos creiem que no valdrà la pena o que... I en canvi...
1: O no ho sabem fer.
2: No ho sabem fer perquè al final... I també és una manera això de conèixer-se un mateix. Perquè com que coneixent altres artistes i coneixent la seva pròpia pràctica és molt enriquidor a nivell artístic.
1: I com entens tu el concepte de curadoria en el sentit de com... Com te posiciones tu? Com acompanyes? Com ho proposes en el públic, etc.
2: Jo, o sigui, al final m'ho prenc molt com a nivell de cures. O sigui, com la paraula diu, acompanyar, curar un projecte, donar-li el 100%, treure-li el brillo, el màxim brillo que existesqui i això, intentar com poder com expressar el màxim de cada projecte i que no se quedi en una simple idea, sinó que se faci real, que també a vegades és el que com dona la diferència, no? Que se quedi amb una idea o que se faci, que se pugui mostrar al món, no? Perquè és el que te deia abans de que moltes vegades estem tots sols i que després és com que falta com una empenta o no sé com explicar-ho, com... Sí, és un acompanyament al final, jo ho veig bastant així. De fet, un altre projecte que tenia, que tinc també en procés, que és també amb una amiga i companya de sa carrera. Vam fer una exposició, bueno, dual, en sa qual vaig sentir en una part artista, però una part també curadora, perquè acompanyava ses obres i sa creació de sa meva companya. Així ho veig això, un acompanyament constant i també a part de a nivell creatiu i artístic ho veig també com un acompanyament personal. Sí, és com abraçar un projecte directament.
1: Creus que hi ha futur per les curadores joves en el context de Menorca? Especialment en feines que tinguin en compte les bones pràctiques artístiques?
2: Pues jo m'agrada sempre pensar que sí, així que te diré que sí, perquè bueno, crec que s'estan fent coses molt interessants a nivell local, sobretot, i jo crec que sí, que el món, per molt boig que sembli que està, bueno, jo crec que s'estan aconseguint moltes coses i que no... És qüestió de tirar endavant i de no... i de seguir pensant que se pot fer. Vull dir, tot és proposar-ho i far-ho. O sigui... sí, o sigui... Jo veig molt positiu. No ho veig com cap problema, diguem.
1: Jo te faig aquesta pregunta perquè tinc... Bueno, és l'opinió meva o el que he anat observant, que moltes de les exposicions que es fan a Menorca, sobretot en espais institucionals,
2: sí,
1: generalment són propostes de curadors d'una altra generació que fa temps que fan feina i, bueno, independentment de que t'agradi més o manco, però que hi estan fent feina, no? Llavors, sí que trobes a faltar, bueno, trobes a faltar o te n'adones de que hi ha poques propostes que aquests espais rebin.
2: Exacte.
1: O acullin, sí, que siguin de generacions com la teva, que
2: clar,
1: és del 2000, no? Que
2: exacte.
1: És com que hi ha molta diferència, també la mirada i l'experiència de cada un, de cada generació, és molt diferent,
2: sí,
1: de com ho enfoques, de què proposes, etc. També per en aquest sentit t'ho demanava, de com creus que els joves o les noves generacions que vos dedicau una sopa o que fa la batuta?
2: Clar,
1: per...
2: això, o sigui, el que me passa és moltes vegades que m'acosta moltíssim més trobar la manera o saber en qui xerrar i a cap a bon direccionar-me. O sigui, per jo el més complicat és temes burocràtics. Perquè al final veig que sempre solen ser les mateixes persones que estan allà, així que és com que m'acosta, el més difícil per això és això, com saber amb qui tinc que xerrar, bàsicament. Perquè per lo de més jo me veig capacitada i crec que hi ha un munt de persones, i sobretot dones, capacitades per poder com donar espai i continuar dins aquesta institució, perquè al final és la millor manera com de poder xerrar i que s'escolti. Però és això, que el més complicat per jo és...
1: Amb qui xer?
2: A qui li dic hola, saps? O sigui, a quina porta toc, no? A quina porta dic hola.
1: Això realment, després quan ho saps...
2: Clar.
1: És molt fàcil.
2: No, no.
1: Bueno, molt fàcil, entre cometes, no?
2: Sí, sí, no. O sigui, això és el que m'estic com donant compte ara, però... Però just surts de la carrera, te quedes paralitzada.
1: Clar. Bueno, clar, és que has acabat ara.
2: Sí, fa... O sigui, ara estic...
1: Fa uns mesos.
2: M'estic formant en gestió cultural, però és això. O sigui, ara estic més o menys aprenent. Però que ningú te ve a dir, saps?
1: Ara de telefonar en aquest...
2: Exacte. Per això t'he dit que el més complicat és això, però... Però sí, estic d'acord amb tu en el sentit de que sempre són les mateixes persones o que sempre... Bueno, que no veig com una mirada... O sigui, veig molt poques mirades com més contemporànies o més com... xerrant del present i del futur, però encaminat, diguem.
1: Ja per anar acabant l'entrevista, quins plans de futur proper tens com a artista?
2: Pues ara mateix... m'han convidat a formar part d'una petita exposició

0: El prisionero de las nubes y va sobretot com a nivell creatiu, moltes vegades, bueno, just és el que t'estava dient tantes també, com a nivell creatiu moltes vegades ens quedàvem només amb sa idea i s'hora de fer-ho i de poder com projectar-ho i projectar a l'espai i en el públic és un pas com que has de donar i has de ser molt ferma en sa decisió. I bueno, és una exposició que va sobre aquesta idea, com de com moltes vegades som prisioners de les nostres pròpies idees. I bueno, és un projecte amb un altre artista.
1: Això és un projecte de curadoria
0: No,
1: o no, de creació?
0: sí, de creació
1: Vale.
0: artística, sí. I
1: I bueno, déu-n'hi-do.
0: sí. Va, sí, exacte.
1: Molt bé, Marc. Gràcies per aquesta estona compartida i esperem poder
0: Gràcies a
1: seguir
0: vosaltres.
1: la trajectòria teva de ben a prop.
0: Moltes gràcies.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Marineres, mariners, seguim la travessa per la mà de contes, aquí, a Radio Far Menorca. Us saluda n'Andreu Llamburu. Ara anem a imaginar. Imaginem un món on no hi hagi res escrit, on no tinguem cap suport on emmagatzemar les paraules, on deixar escrit el coneixement. Us ho imagineu? Avui, això sembla quasi impossible. Sembla un món completament distòpic. Però va haver un temps que va ser així. Fa molt i molts d'anys, tot es transmetia a través de l'oralitat. No existia l'escriptura. A la mà de contes sempre hem xerrat d'aquesta transmissió oral, de com l'ésser humà ha necessitat de les històries per transmetre records, coneixements, sabidoria ancestral, mil·lenària... I està clar que es va transmetre molt de coneixement així, però jo supòs que també en devien de perdre molt. Coses que quedaven en l'oblit, coses que hi havia fins a un punt que deixaven de ser transmeses generació rere generació. Avui en dia, de fet, tot i tenir l'escriptura, encara seguim perdent moltes coses en termes de cultura, de llengua. Sobretot en territoris on els pobles originaris encara transmeten molts coneixements de forma oral o en pobles originaris on no s'ha dut una tasca d'escriure per cuidar i mantenir aquell coneixement. Hi ha una part de l'antropologia que desenvolupa tècniques per anar emmagatzemant i compilant llengües, coneixements que puguin córrer el risc de desaparèixer, ja sigui amb la mort dels últims membres de determinades tribus o perquè la llengua es deixa de transmetre a les noves generacions. Per tant, és cert que l'escriptura mos ajuda i afavoreix en certa part el record, i no només el record, sinó l'emmagatzemar aquell coneixement. Es converteix en una mena de font que podem consultar sempre que vulguem. Però això afavoreix la memòria? Segons l'escriptora i narradora Estrella Ortiz, clarament no. Ella diu el següent: confiats en el suport escrit, poc a poc i al llarg dels segles hem anat emmandrint sa memòria, ja que no memoritzem res. De fet, avui en dia no es memoritzen ni els números de telèfon ni la llista de la compra. De fet, ens posem alarmes que ens recordin allò que hem de recordar. Ens hem fet bessuts. Ja no tenim ganes ni de fer memòria. Vosaltres, quines coses sabríeu dir ara de memòria? Què trieu emmagatzemar en la vostra memòria? Per exemple, mons pares, tots dos, amb educacions completament diferents entre ells, assaven poemes de memòria, trossos de textos que avui, molts anys després, em segueixen citant de tant en tant. I ja ni us dic dels meus avis. Aquells sí que sabien coses de memòria. Tot i que sembla que amb els anys tenim el risc d'anar perdent-la. Què en penseu? Val la pena aprendre coses de memòria? Cal entrenar aquesta memòria? Tots en tenim, està clar. Inclús aquells que dieu sempre que no teniu memòria. Potser hauríeu de canviar aquesta frase i dir que no us ve de gust treballar-la, que sou més bessuts. Perquè finalment tots en tenim i quan les coses mos interessen, bé que mos en recordam. Sempre s'ha dit, i segur que totes sou conscients, que una bona història sempre la recordem. I ja no només un conte, una poesia o un relat, sinó qualsevol cosa explicada de forma diferent, carregada d'emoció. Allò es torna memorable i queda a la nostra memòria. Normalment, aquelles coses que som capaços d'imaginar sempre són més fàcils d'aprendre i el record d'aquestes perduren més temps dins nostre. Necessitem, doncs, recuperar i exercitar una mica més aquesta memòria. L'hem de cultivar, nosaltres i les noves generacions. Calen persones que els hi diguin poesies als més joves, que despertin ses ganes d'aprendre aquells versos de memòria. Cal fer memòria i treure dels racons plens de pols aquelles paraules que comencen a oblidar-se, però que sempre han enriquit el nostre lèxic, la nostra llengua. Cal no oblidar-nos de sa memòria, així no naufragarem. El conte que avui compartim és la història d'un naufragi, d'una travessa, potser com aquesta, que es converteix en màgica. El text és de Chris Van Allsburg, que si heu vist o llegit Jumanji sabreu que ell és l'autor. Va, marineres, mariners, desconnecteu la vostra realitat, obriu el cor i ses orelles, que el conte ja és aquí. Una vegada, durant un viatge per la costa, em vaig aturar en un poblet de pescadors. Havent dinat, vaig sortir a fer un tom. Vaig enfilar un camí cap a les afores del poble, fins a uns penya-segats que s'alçaven damunt del mar. Just al marge d'aquests penya-segats em va sobtar la visió de les restes d'un petit vaixell. Un home vell seia damunt del costellam, destrossat, i fumava amb pipa. Em va semblar que m'havia llegit el pensament quan va dir: «És estrany, oi?» «Sí, com ha arribat fins aquí?» vaig respondre. «Les ones el van empènyer durant una tempesta. Costa de creure que ses ones puguin arribar tan amunt.» Aquell home ho va somriure i em va dir que en el fons hi havia una altra història. Em va convidar a seure i vaig escoltar la seva narració. Fa molts anys, al poble hi vivia un al·lot que navegava millor que cap home del port. Trobava sa brisa en el mar més calmat. Mentre tots els altres vaixells es mantenien ancorats sota uns núvols amenaçadors, sa al·lot sortia a navegar, disposat a demostrar a tota sa gent del poble i també al mateix mar que ell era un grandíssim navegant. Un matí, sota un cel sinistre, es preparava per fer-se a la mà amb el seu vaixell, el Zèfir. Un pescador el va advertir que es quedés a port. El vent ja bufava amb força. «No ho tinc gens de por», va dir el noi. «Jo sóc molt bon mariner». El pescador li va assenyalar una gavina que planava per damunt dels seus caps. «Vet aquí l'únic mariner que pot navegar en un dia com aquest!» Salot es va limitar a riure mentre hissava les veles sota un fort vent. El vent xiulava entre el cordam mentre el Zèfir avançava per l'aigua. El cel es va enfosquir i les ones van créixer com muntanyes. Salot lluitava per impedir que aquell vaixell s'obrés. De sobte, una ràfaga de vent va fer trebujar la vela i la botavara va colpejar el cap de Salot. Aquest va caure al terra de la banyera del vaixell, immòbil. Quan va obrir els ulls, era ajagut en una platja. Sa tempesta també havia arrossegat el Zèfir fins allí i l'havia deixat prou enfora de la vora perquè la marea no se'l pogués tornar a endur. Salot va anar a cercar ajuda. Va caminar una bona estona i es va sorprendre de no poder reconèixer aquella costa. Va enfilar-se en un turó, esperant veure alguna cosa coneguda, però en lloc de so va tenir una visió estranya i increïble. Al seu davant hi havia dos vaixells que navegaven ben per damunt de l'aigua. Sorprès, va veure com planaven. Aleshores, va passar un tercer vaixell que remolcava el Zèfir. Els vaixells van entrar en una badia a la vora de la qual s'estenia un poble i allà van deixar-hi el Zèfir. Salot es va afanyar a baixar el port, cap al moll on era amarrat el seu vaixell, i va trobar un mariner que va somriure quan el va veure. Va assenyalar el Zèfir i va dir: «És teu?» Salot va fer que sí. El mariner li va dir que no veien gaires estrangers en aquella illa, voltada com estava de perillosos esculls. Sa tempesta devia haver arrossegat el Zèfir per damunt dels esculls. Li va dir a Salot que més tard el durien amb el seu vaixell. Però Salot va dir que no pensava partir d'allà fins que no hagués après a navegar per damunt de ses ones. I el mariner li va explicar que calien anys per aprendre a navegar d'aquella manera. A més, el Zèfir no du les veles adequades. Però Salot li era igual, va insistir i va suplicar al mariner que, per favor, li ensenyés. El mariner va dir que provaria d'ensenyar-li si Salot prometia partir a l'endemà al matí. Aquest hi va estar d'acord. El mariner va anar a cercar un joc de veles noves. Van navegar tot el capvespre amunt i avall de la badia. De vegades, el mariner agafava el timó I aleshores el vaixell s'enlairava màgicament per damunt de l'aigua. Però quan ho provava aquell al·lot, no aconseguia trobar aquell vent que feia volar el vaixell. Quan es va pondre el sol, van tornar a port. Van tirar l'àncora i un mariner els va dur a rem fins a terra. Al matí, tornarem a posar les teves veles al zèfir i te'n tornaràs a ca teva, va dir el mariner, mentre duia a l'al·lot a ca seva. I li va presentar la seva dona, la seva família, i van sopar un deliciós peix. Després de sopar, el mariner va tocar la concertina i va cantar una cançó sobre un home anomenat Samuel Blue, que fa molt de temps va intentar navegar per damunt del terra amb el seu vaixell i va estavellar-lo. Perquè el vent terrestre no és mai estable ni fidel i tots els homes que hi naveguin es trobaran amb en Samuel. O una cosa així, deia la cançó. Quan van acabar de cantar, el mariner va fer anar a l'al·lot a dormir. Però aquest no podia dormir, no tenia son. Sabia que si ho tornava a intentar, aconseguiria que el seu vaixell volés. Va esperar fins que el mariner i la seva dona van ser al llit i aleshores es va vestir en silenci i es va dirigir al port. Mentre remava cap al zèfir, va notar com sa brisa nocturna començava a bufar més fort i esdevenia encara més freda. Sota la lluna plena, va navegar fins a la badia. Intentava recordar tot allò que el mariner li havia dit. Provava de sentir com el vent empenyia el vaixell i com l'enlairava. De sobte, va notar que el zèfir començava a tremolar. El brugit de l'aigua que el casc deixava enrere es va fer més fort. El vaixell tava ses ones i omplia l'aire de ruixim. La proa va començar a elevar-se. Poc a poc, més amunt i més amunt i més amunt, fins que el zèfir va enlairar-se per sobre l'aigua. Ja no se sentia el so de l'aigua, només el so del vent a les veles. El zèfir, per fi, volava. Guiant-se per les estrelles, l'al·lot va posar romp a ca seva. El vent bufava fort i agitava la mà. Però això, el zèfir, tant se li donava, perquè planava pel cel nocturn. Quan uns nivolats van impedir a l'al·lot de veure les estrelles, va orientar bé ses veles i va volar encara més amunt. Segur que mai cap home d'aquella illa no havia gosat volar tan i tan amunt. Ara estava segur de ser el millor mariner del món. Era un bon navegant i abans que es fes de dia ja va albirar el campanar de l'església del poble il·luminat per la llum de la lluna. Quan s'atracava a la costa va tenir una idea. Navegaria per damunt del poble tot fent sonar la campana del zèfir. Així tothom el veuria i tothom sabria que era el millor mariner del món. Volava per damunt dels arbres que cobrien els penya-segats costaners. Però en arribar a l'església, el zèfir va començar a perdre alçada. El vent havia rolat. L'al·lot aguantava el timó tan fort com podia, però no servia de res. El vent va tornar a rolar i l'al·lot va dirigir el vaixell cap a mà obert. Però els arbres del voral del penya-segat es van interposar entre ell i l'aigua. De primer va ser només la remor dels esfues que fregaven el casc, però després l'aire es va omplir del so de les branques que es partien i de les veles que s'esquinçaven. El vaixell va estimbar-se contra el terra i encara és aquí. Uau, és un conte impressionant. I què li va passar a l'al·lot? Vaig dir jo quan el vell es va aturar d'explicar la història i es va encendre la pipa. Aquell vespre es va trencar la cama. És clar que ningú no va creure la seva història de vaixells voladors. Era més senzill creure que s'havia perdut en la tempesta i que les ones l'havien llançat allà. L'al·lot mai més no va fer res de bo. Tothom el va creure boig. Feia feinetes pel port, passava la major part del temps navegant, cercant aquella illa i el joc de veles noves. I aquesta va ser la impressionant història que em va explicar aquell mariner. Quan va acabar, es va encendre la pipa i va dir s'aixeca vent, he de sortir a navegar. Va agafar un bastó i vaig observar-lo mentre caminava, coix i a poc cap al port. El naufragi del zèfir, de Chris Van Allsburg.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Radio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.

me toca reflexionar al voltant de les tradicions i, si som sincera, no m'hi ha cap de trobar còmode. De manera molt conscient vaig triar una professió que me permet escoltar més que parlar. Fa anys que passeig amb una càmera i un micròfon i intent construir històries a partir de les històries dels altres. Quan algú em demana quin és el meu ofici, responc que practic l'art del xafarder. Ent dins les cases dels altres, mir d'entendre'ls i faig moltes preguntes, els observ i intent no respondre massa cosa. A base d'escoltar, crec que he après alguna cosa de les tradicions d'aquesta terra i també del per què necessitam abraçar-les i criticar-les des de dins, com ens explicava en Amat, i com d'importantes compartir-les, com ens deia en Olga. En aquesta estranya professió meva he tingut el privilegi de conversar amb persones de 70, 80, 90 i fins i tot algú de 100 anys. M'han explicat mites, llegendes, tradicions, i algunes les conec i les visc i altres les he descobert amb ells. I en certa manera m'he pogut fer una idea de com era Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera d'un temps.

El món ha canviat molt, tal vegada massa, i tot i que amb algunes coses ja està bé així. Totes les converses acaben de la mateixa manera. Diuen que aquestes illes han canviat molt i que la gent ja no coneix les tradicions d'abans. M'ho expliquen des de la nostàlgia. Escoltant, m'adonc de totes les paraules que hem anat perdent, senzillament perquè ja no les necessitem, perquè són paraules del passat.

la vida, temps ençà, era prou difícil. Més enllà de la nostàlgia que poden sentir, som prou conscients de la duresa de les condicions de la vida d'abans. Tot i això, entenc d'on ve aquesta enyorança, que fins i tot m'arriba a jo, tot i no haver-ho viscut gaire. El que trobam a faltar és sentir-nos part d'un tot, saber que formem part d'un col·lectiu enfront a una societat cada vegada més individualista. I les tradicions, les creences, les llegendes, els mites, són maneres de trobar-nos, de veure què és el que tenim en comú i enriquir-nos entre tots. I sobretot, són maneres de reconèixer-nos darrere el mateix relat. Estimar-nos com a poble és gaudir d'una festa plegats, de passar per un ritual comú, de pensar en la mateixa llengua i explicar-nos els mateixos contes. I, en fi, tenir una història col·lectiva. En el món globalitzat en el que vivim, sembla que allò que ens cohesiona com a societat s'està convertint en objecte de consum. Experiències que es venen, i dic venen amb tota la intenció. Es venen com experiències autèntiques, locals, i mentre això passa, la massificació i el desarrelament creix. Perquè qui pot sentir-se arrelat si no té on aferrar-se, o més ben dit, si no té històries per contar? Ens fa por que això que anomenem casa s'acabi convertint en un paisatge i que les tradicions i la cultura popular siguin part d'un espectacle sense ànima. I per això crec que val la pena seguir escoltant, escoltar tots aquells que ens poden transmetre paraules, contes, llegendes i, sobretot, una vegada ho hem escoltat, compartir-ho i sense renunciar a saber d'on venim, entendre qui som i quin és el futur que volem.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Gràcies. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Far. Avui us presento una nova càpsula d'art. Posthumanisme. Recentment hem sabut que ja són 4.000 les persones que duen implantat un microxip a Suècia. El duen sota la pell, en el dors de la mà, i amb ell poden accedir al gimnàs, a la feina, al transport públic i pagar com amb una targeta sense contacte. Aviat es començaran a implantar uns nous dispositius que permetran no tan sols facilitar la lectura d'informació per a altres dispositius, sinó també llegir informació, com un telèfon intel·ligent. Així, apropant la mà, compartirem amb una altra persona el perfil de LinkedIn, l'adreça, el telèfon, etc. Els suecs estan acostumats a compartir informació personal i a internet es troba fàcilment, fins i tot els seus sous. Aquest ús de les tecnologies, que fa millorar la vida de les persones, va més enllà i té com a objectiu millorar els individus, l'espècie i, de retruc, la societat. És un moviment que es coneix amb el nom de transhumanisme i el seu estereotip són els cíborgs, híbrids entre home i màquina. La nanotecnologia, la clonació, l'enginyeria genètica, la biotecnologia, la intel·ligència artificial i les tecnologies informàtiques són alguns dels camps d'investigació d'aquest nou coneixement. És l'apoteosi de la ciència com a únic vehicle capaç d'apropar-nos a la bellesa, a la felicitat i a la immortalitat. Sorgeixen, però, qüestions ètiques que venen donades per aquesta sobreexposició. Ja Walter Benjamin va alertar de la diferència entre els edificis de vidre, sense aura, transparents, i les cases amb finestres, on hi ha una certa intimitat i protecció. Un excés de connectivitat i exposició comporta una alienació, en el sentit que en mostrar-nos perdem el control de la informació i esdevenim objectes passius. El coneixement que la ciència ha explorat i que darrerament sembla donar bons resultats gira entorn de dues categories que també són pròpies de l'art, la vida i la mort. Ciència i art han intentat respondre al perquè de la vida i al perquè de la mort. La primera, mitjançant lleis universals, la segona, mitjançant el coneixement intuïtiu de la realitat concreta. Si bé la ciència és capaç d'entendre sense necessitat d'intuir, l'art és capaç d'intuir sense entendre. L'art ens qüestiona, ens interpel·la, necessita un receptor per materialitzar el coneixement. Perquè aquest es produeixi, a un primer estadi de solitud i silenci en segueix un altre de reflexió i pensament sobre l'experiència estètica. El creador, a diferència del científic, és present en l'objecte de coneixement, hi participa i el pateix. El científic cerca l'objectivitat i la universalitat. Amb el posthumanisme, la mateixa condició humana i la seva finitud es posa en qüestió. A principis d'estiu de l'any 2018, en una trobada sobre transhumanisme celebrada a Nova York sota el títol Global Future 2045, s'exhibia un eslògan que deia «És un dret humà, La gent té dret a viure i no morir. El filòsof Josep Maria Esquirol deia en una ocasió: no és possible dir que la mort representa el sense sentit de la vida, perquè així es pressuposaria que la immortalitat hi dona sentit, i no és el cas. Ni una vida mortal ni una vida immortal són pensables com quelcom que de forma evident tinguin sentit. Ens trobam, doncs, a la intempèrie, aspirant i esperant alguna cosa que la ciència tampoc podrà resoldre. Com deia Kant, aquest és el destí tràgic de la raó humana.

cançons, sempre cercant les sensacions. Ja sé que ser gos és més gros conspirador, només el vent sa germanor de no ser un mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla, més que una simple sensació. Oi, ven d'una roqueta rodejada de la mà, d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a rimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes, de ses que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar.

una pedra, una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni se pon, ni es llamp, ni es tro. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb el cor. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí la nostra gesta. I mentre es dalt la cresta de sola se mescla i tot suma, m'ofeguen s'espuma. Tanta calor de la llum de la lluna i m'aixut dalt la duna, m'aixut dalt la duna. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set. La llum ja no brilla, s'apaga. I torna la fosca en el carrer.

0: 1.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona, o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
1: Moltes gràcies.
2: Què tal, com ha anat aquesta... aterrament a Menorca, que...
1: Està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
2: Uau!
1: Sí, aquesta setmana se m'han ajuntat al... He estat a Tenerife per una expo també, i ara també estic aquí. Llavors Ostres. Estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
0: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català. Et sents marroquí, també, però?
1: És una pregunta difícil. És a dir... Quan neixes a un terreny que no compleix... O sigui, que no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, et genera aquest xoc, i un fa que es pregunti d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc, realment.
2: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres o no?
1: Vaig un cop l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final, no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà, i si sí, podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I per altra banda, la manera en la que em sento allà és com que sempre soc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya sóc el marroquí i al Marroc sóc l'espanyol, saps? Perquè hi ha un... O sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari... O sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Arija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantenir una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes em nota molt. I sí, em calen molt ràpid.
0: A mi em passa al Brasil també, que amb una conversa, en el primer moment ja se n'adonen que no soc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no? Perquè és un llenguatge molt... Callejero,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte. A mi sembla un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab.
0: Clar, per exemple, sí.
1: A mi al col·le m'ho preguntaven de si, com traduir paraulotes i coses així, i no era capaç, no tinc ni idea. Hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe i és quan de sobte comences a sentir interferències de la ràdio, i aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comença a sentir els programes del Marroc de tant en tant interferits entre els 40 principals i coses així. I és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt, i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això. He anat al Marroc amb avió i no és el mateix, saps? Perquè vas explorant tot tipus de paisatges fins a arribar al... Perquè el Marroc, Tànger i Tarragona són paisatges diferents. I a poc a poc veus com elements del teu voltant van canviant.
0: Progressivament.
1: Ah, exacte. I això és molt interessant. I aquí entra en un joc també el tema de les senyals. Les senyals són una cosa que em fascinen, perquè hi ha una foto que a mi m'agrada molt, diria que és la més important del projecte, que és la de la senyal que posa el Algeciras.
0: Sí.
1: Vale. Aquesta senyal per mi significa molt, perquè és la senyal que sempre he vist al llarg de la meva vida que indica el moment en el que tu estàs entrant al Marroc, diguem. Perquè ara, el fet migratori, el fet d'aquest trajecte... O sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol.
0: Clar, perquè està Algeciras en castellà i a sota en àrab.
1: I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Estem aquí a la sala multifuncional de Mercadal, Menorca Dog Fest, i davant nosaltres tenim en Isabel Andrés Portí i en Cristian Pons, i un poc venen a presentar la darrera pel·lícula d'en Isabel, La fibra sensible, que es projecta dimarts, si no m'equivoc. Sí, perdó, s'atracarà. I en aquest cas, a part de ser directora, en Cristian Pons, que és director del festival, també és coproductor de la pel·lícula. Per tant, té tot el sentit que aquesta pel·lícula es vegi aquí, i ets la primera que es projecta a Menorca, i res, mos agradaria que mos expliquéssiu un poc d'on neix aquest projecte, primer de tot, i un poc com va ser la col·laboració amb Esfar, que és una productora menorquina que esperem que tingui molts altres projectes per davant, però aquest és el seu darrer, i mos agradaria saber com va néixer aquesta col·laboració també.
1: Bueno, doncs això parteix d'una experiència personal, d'una vivència personal dolorosa, i de l'anhel de transformar, diguéssim, una emoció negativa en quelcom més positiu, no? Parteix de que el meu pare es va posar malalt a través de la... gràcies a l'amiant, no gràcies, o per desgràcia. I aleshores vaig decidir... Bueno, vam començar a investigar sobre el tema i ens vam adonar que no era una qüestió familiar privada, sinó que era un tema que afectava moltíssima gent. I vaig decidir fer un documental, el que passa que, bueno, d'entrada... és un tema una mica incòmode, no és fàcil... seduir amb aquesta història, i vaig començar amb una productora de Catalunya, però certament com que el punt de partida és la història familiar i la meva família va decidir venir a viure a Menorca fa uns 25 anys, doncs hi ha una part que implica a Menorca, i és aquí on entra a produccions d'Esfar, no? I en el moment de buscar un company de viatge a nivell de producció aquí, jo, bueno, vaig tenir clar, vaig, de les productores que hi havia a Menorca, m'agradava la feina que feien d'Esfar, i els hi vam proposar.
0: Que guai. És que a Menorca hi ha molt poques productores, i no n'hi ha gaires que tinguin una mirada cap a aquest tipus de projectes, no? Documental creatiu, d'autor, i Esfar, a part de muntar aquest festival, també produir.
2: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

La calcinera. Capítol 5. Emblanquinar. Procés i raons. A l'anterior capítol ens havíem aturat el traspàs de l'emblanquinar com a feina femenina a ofici masculí cap al darrer quart del segle XX. En aquest darrer episodi acabarem de descobrir tot el procés de l'emblanquinat i el seu present, a més d'alguna altra curiositat.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquita allà, i mos duia a calç i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, s'aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc, i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bullingués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que allò cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta, i normalment es feia un dia passar l'altre. Caldaves la calç avui i l'empraves demà. Era un poc raro semblanquinar nostre. Ma mare va néixer a Ferreria, sa mare era ferrianca, i emblanquinàvem bastant de través.
0: Perquè a Ciutadella com emblanquinen normalment?
1: Per amunt i per avall, vull dir, de pas llarg, que dèiem...
0: I saps a la resta de pobles com se solia emblanquinar?
1: No ho sé, només sé Ferreries, perquè ella ho du a cama molt... I també el que feies quan emblanquinaves també era un poc seguir la línia de del que ja hi havia emblanquinat, perquè tu anaves a viure en aquell lloc, però no eres la primera persona que hi havia viscut. Si el més que comandava eres de pas llarg, que dèiem, doncs s'emblanquinava de pas llarg. Que a lo millor era cosa que feies nova o que començaves tu o que no es veia tant. Després agafàvem... es costuma aquest de fer-ho de través.
2: A Ciutadella emblanquinaven de per amunt per avall, i de Ferreries per amunt emblanquinaven de través. I me deia que era perquè l'humitat no pujàs, que la posaven de través. Però no ho sé.
0: És una hipòtesi.
2: Però no, és que jo he anat, venia gent, he anat a emblanquinar a cases de Ciutadella, que eren gent de Ferreries o de per aquí dalt, de la banda d'aquí dalt, i mos feien emblanquinar de través. No volien que emblanquinassin de dalt per avall, perquè deien que ella s'hi tornava més humitat. No ho sé.
1: Jo mos fas efecte que aquest emblanquinar de pas llarg o de través té que veure en l'humitat del lloc. Una mania. Si emblanquines per amunt i per avall i és una paret humida, la humitat regalima i cau baix. Quan si emblanquines de través, me fa l'efecte que aquella humitat ja no cau en terra tan fàcilment.
2: La calç és molt bona donar, però l'has de saber donar, perquè no és el mateix donar a vegades a una casa dalt a baix. Hi ha un pot d'humitat i li donar molt més espessa, perquè si no, no tapes. I dalt no li pots donar l'espessa que dones baix, perquè si està molt sec, tot són crostes i tot són llapades, que això la gent aquell temps se mirava, deia, és que no deixin una llapada, és que aquí n'hi ha una. I... clar, no, la gent no volia calç en el sentit de que la feina era la mateixa i la calç se n'anava al cap d'un any o mig any ja havia deixat i els pintors no van voler anar de calç, van voler anar de pintura. Se'n fa de calç, però poca.
1: no s'adonava tampoc una calç com a molt, molt, molt espessa, s'adonava donant sense ser clara que quedés aferrada, sí, però no era... Jo no veig cap tipus de pintura que emprin avui, per exemple, per poder dir... Era una cosa molt diferent, la calç, a el que és avui.
2: La calç és agraïda, perquè sembla que la dona és clara, sembla que no fa res, però quan t'ha aixugat dius allà va i ha tornat de mort a viu. Trescau una gota en terra, quasi no la veus, però quan t'ha aixugat sí que la veus. I vaig tenir un representant, bueno, van tenir representants de pintura que venien i me deien aquesta pintura és més blanca que la calç. Dic, no, jove, no. La calç, no hi ha cap pintura més blanca que la calç. I si tu me'n dus una, te la compraré. Perquè feies la prova, agafaves la calç, agafaves el pinzell, feies un enfront quadrat i deies, a la pinta fem un quadre aquí enmig i demà matí, quan venguis, mirarem a veure quina és de les dues més blanca. No fallava la calç. No fallava la calç, era sempre més blanca. L'únic que la calç no aguantava tant, però això és el que teníem. Però de blancor era un blanc viu, un blanc polit, donava vida. La calç és el més blanc que hi ha. No hi havia cap pintura que la superàs.
0: Però a les cases, a part del blanc de les parets i experiments, també hi convivien altres colors com el vermell d'omagre de les rajoles del paviment, una mescla d'alúmina i terra amb òxid vermell de ferro.
1: L'omagre s'emprava per fregar. Normalment, tots les cases de lloc, sobretot de lloc, estaven fetes de rajola, d'una rajola porosa, una rajola vermà porosa. Metsa porosa se fregava a mà amb aquesta aigua que s'hi posaven a capolvos i l'aigua quedava vermà i la rajola, clar, semblava que li daves molta vida, el manco, quan s'hava acabat de fregar, quedava molt bé. No hi havia sòcol, feien un rivet que el feien d'omangre mesclat en llet perquè quedava més fort, no se n'anava tant de veres el color, i aquest rivet, clar, era com que fregaves a mà i normalment les rajoles no eren com a molt planes i era molt fàcil esquitxar la paret de castell governà. Llavors això no podia quedar així, es havia de passar la garnereta i llevar-se aquells esquitxos vermells perquè no se permetia de cap manera.
0: Però hi havia qualque raó per emblanquinar?
3: Ara m'ho explicaré un poc els avantatges que tenia i els problemes que tenia. A Menorca, clar, la calç ha estat un material fonamental perquè la matèria primera era molt abundant, la pedra, pedreny, la Menorca pedreny, i perquè era un material en si molt barat. Després també la calç tenia un avantatge. És que a Menorca fins als anys 70, ben avançats, se va seguir construint en pedra local, en el que nosaltres deien la pedra de Marès, que és una pedra que és el resultat de la sedimentació dels fons de la mà de milions d'escalers de crustacis que se dipositaven en els fons de la mà, però allò se va com a fossilitzar i va fer un tipus de pedra que és la pedra més abundant a la plataforma sur de Menorca, que és una pedra que, clar, té l'avantatge que és molt bona d'extreure, molt bona de manipular, però té aquest problema, que és molt bona d'erosionar, de llevetxar que deien altres. El llevetx li dona i la degrada. A la qual cosa també s'afegeix que és una pedra que té unes qualitats hidròfiles preocupants. És una esponja. I el fet que sigui una illa molt plana, l'humitat mos menja. Pels ossos és tremendo, Menorca. Ha estat una terra difícil per això, perquè és un clima desagradable i hostil, sobretot per el percentatge d'humitat que arribava a l'ambient. Clar, això fa que les parets absorbeixin l'humitat els dies molt humits, les parets absorbeixen l'humitat d'en terra, les parets... Clar, i això fa que l'aplicació de morters de calç, de revestiment de calç i l'acostum d'encalar, el que per una banda, protegir la pedra d'aquest efecte erosiu que té, de desfarçar, i no li resta a la vegada transpirabilitat, que és el que necessita el marès, poder respirar. Ens trobem que una casa, dintre d'una casa, poden arribar a un percentatge d'humitat ambiental del 99,9%, la majoria de dies de l'any. Clar, això fa que la humitat, degut a la transpirabilitat permanent de les parets i a la porositat dels marès, la humitat s'acabi condensant de fora en lloc de dins. El que passa és que té una contrarèplica, i és que l'acostum d'encalar tant provoca unes gruixes calces que arriba que no deixen transpirar la humitat. I això ho veiem a cases antigues que no han estat rehabilitades. Jo, per exemple, jo faig feina a dues cases nobiliàries, són cases que han respectat els seus ambients originals i els seus materials originals, i ens trobem que les plantes baixes i els soterranis, els dies de molta humitat, les parets regalimen. No poden absorbir la humitat que arribava a l'ambient. Per lluitar contra la humitat aquesta que regalimava les parets de les cases, es va posar molt de moda forrar-les de friso, d'aquests frisos marrons, horribles, de plàstic, per tal d'amagar aquest problema. Això a la llarga el que fa és encara augmentar-lo, el problema. Però vull dir que ha estat una lluita sempre contra l'adversitat dels materials. Per acabar, dir-vos que Sacals té un component climàtic molt interessant, i és que el color blanc i el seu efecte reflectant en l'arquitectura popular ha fet que, a mesos de molt de calor, refresca els espais interiors i quan fa molt de fred es decalenta. I això també ha jugat en el nostre favor per crear uns ambients agradables dintre de les cases antigues.
0: En Blancà ha perviscut durant més de 8 segles. Malauradament, avui dia la desaparició de l'ofici de calciner, dels forns de calç i el baix cost de materials fabricats industrialment provenents de la península ha fet que cada vegada es vegin menys persones emblanquinant els enfronts de casa seva fins gairebé a desaparèixer.
2: En llocs, sobretot, emblanquinaven de calç perquè no tenen ni paleta les parets i eren parets de gruixa, de calç, i a llocs de dintre igual. Tant hi era emblanquinar de fora com un boer, com un galliner, com una solta, la feina d'emblanquinar en calç, que era el que hi havia més econòmic. I després també desinfecta més. La calç desinfecta més que no qualsevol pintura.
3: L'ofici s'ha perdut, la calç ve de fora, la calç ve de manera industrial, ve de València, troc que ve, i d'Extremadura, és una calç més dolenta. En el cas dels edificis de nova construcció a Menorca, òbviament el marès ha estat substituït pel bloc d'hormigó, de formigó, trencadors professionals de la pedra en queda un en tota Menorca, que copa tota la demanda que hi ha. Bàsicament avui la pedra local sempre per finalitats decoratives, i sempre es bloc d'hormigó, i quan se'ls fa una casa sempre ciment, se reboca en ciment i se posa pintura plàstica. Hi ha un rebuig cap a, generalitzat entre els menorquins, un rebuig cap als materials pobres d'aquell temps. I avui en dia, quan una família compra una casa antiga, el primer que fa és llevar tota la calç, repicar-ho tot, treure els marès, deixar els marès vist dins i de fora, bé, dins, o posar pla dur, en tot el que sota veu de problemes després, i el que fan amb les façanes és donar-los paleta, que responen molt malament en els materials de Menorca, sobretot la pedra de marès, ho escup tot, ho escup i escup la sal que té dins. Veus edificis molt degradats que no assimilen bé els materials de fora, i després que l'acostum d'encalar ha anat enrere. Això el que ha fet ha estat, des del meu punt de vista, el que ha fet és transformar, anar com a degradant l'aspecte original que tenien els pobles de Menorca.
2: Els que se calç, com van deixar Can Mesquita allà, Can Barraca, que dèiem, que van deixar de fer carles, només hi havia el mercadal un puesto. Però no donava abast ell. A més, la gent volia cosa més, menys pols per emblanquinar i més sa, que era sa, més ràpid, sa no, ràpid, que era la pintura. va ser pintures, les cases de pintures van començar. Aquesta és pintura hidròfuga, aquesta és de per damunt de calç, aquesta és per allò, i va estar, la gent, agafar un rodillo és molt més pràctic que no agafar calç.
3: Quan un edifici és antic, això és el que jo em fa més pena, i és que els nuclis històrics de Menorca, el que comentàvem amb tu antes, el nuclis històrics, en el cas de Ciutadella, té una normativa que obliga a mantenir els elements arquitectònics tradicionals, a mantenir els colors, però no arriben al grau de concreció de mantenir els materials originals. El cas dels pobles petits, el Mitjó, el Mercadal, encara conserven aquell aspecte típic que s'espera d'un poble mediterrani, aquella blancor tradicional, però pobles com Mó o Ciutadella, aquella textura de les façanes antigues, encalades, aquella cosa tan plàstica que li dona aquell valor històric que ens ajuda a entendre l'edifici, l'antiguitat de l'edifici, tot això en el dia s'elimina. I jo quan veig una casa que encara no l'han reformat, dic, mira, encara en queda una. Però quan la venen, ja bé, se destrossa. I avui en dia vas, per exemple, pel nucli històric de Ciutadella i jo me sembla una urbanització. Me sembla vinibeca, una cosa, façanes llises, unes costat de l'altra, sense aquest tipus d'encant, sense aquella rugositat que tenien les façanes d'aquell temps.
2: Que ja quasi no s'empren a calç. Encara n'hi ha qui l'empren, poc, però l'empren. Per exemple, a l'Esplà, tots els horts d'Esplà se feien tots de calç, ni siquiera ratllàvem. Qualque vegada, ningú qualque que he fet una passada de pintura, però allà baix, en la sal que hi ha de les parets, no durava ni tres setmanes. La calç tampoc, no.
1: En els mateixos temps, que de com es plaiaves fent aquesta feina. Jo no la record feixuga, tot i que reconeix que no devia ser com a molt vana de fer, tampoc. Però la record com en certa nostàlgia.
3: Les tradicions vinculades amb secals visquen un mal moment. I clar, tot això ens repercussió que té a nivell de transformació del nostre paisatge tradicional.
0: En aquest capítol de La Calcinera hi han participat Antoni Camps, historiador, Narcís Canrich, Fia de Pagesos i en Bep Taverner, emblanquinador.

La Calcinera és un podcast de la història de la calç a Menorca produït per Ràdio Far amb la col·laboració de Toni Camps, Jordi Pons, Maria Cardona, Cisc Enric, Bep Taberner i Celso Taboada. Aquí volem agrair la seva contribució en la preservació del patrimoni cultural de Menorca.

La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

cal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llops que us venen barat. L'alegria és nostre sou, és qui fa menys renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. N'hi ha que tornen per enyor, n'hi ha que venen per amor. Gent del nord espavilada, voleu comprar més coses. També és terra de mo mare, els foners i estalallòtics. Sobrassada i enciamades, estem càrregues de tòpics. Anys fora i ben igual,

0: Perdona, que ets de Ses Illes?
1: Sí, de Menorca.
0: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
1: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
0: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
1: De Ló.
0: Ah, de Mó, que maco.
1: No, de Ló, està a mig de Silla.
0: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
1: Saps què? Que millor t'adoré amb un cofre, on hi ha unes bísties que no es cal.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I ens estiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem una olla en el foc, a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el torròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos duies a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, l'aigua, la calç s'anava fonguent a poc, i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bullies, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava a la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

somiava de Sant Lluís. Somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un vals saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyà.

La seua mare, quan va despertar, li va dir, fia't meu, i ell es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir, fia't meu, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? El laberint de les girafes, molts de lectors, fins i tot encara Manuel, era un altre dia seré del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia el laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i del qual estic molt, molt satisfet.
0: Molt bé, començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 317 pàgines que conformen el volum, no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra. La memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella, i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferreries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per l'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editora Nissi del Cònsul, i teníem un amic en comú, en Jordi Puntí, i en Nissi del Cònsul va consultar en Jordi Puntí de aquest títol, de què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a Nissi del Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint, i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés. No? I en Nissi del Cònsul va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la pèrdua de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescant dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, el laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també som molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb el laberint de les girafes. I ja se'm vas incidint en aquesta idea de fer una analogia de sa memòria, no? Vull dir que... Els ecos de l'horitzó era una analogia de la memòria, el laberint de les girafes també, i la malaltia d'Alzheimer és una, no una analogia, sinó una realitat de la pèrdua de la memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares amics de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquests llibres que jo tenc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment tal vegada no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixar-te s'endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres la tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i, sobretot, el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè, per desgràcia, era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seues duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària, per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan bon ús a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trota Libros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia en aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Aquí estem amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i Nairaya. Benvinguts, gràcies per ser en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes i també ens hi compten els oients que tenim podcast a la web, per xarxa, estem a Ràdio Far, estem per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar Ràdio Far, que posa música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per la ràdio on sigui. Jo no me'n recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema? Vam.
1: Però al final tracta de nosaltres, de pues el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues això, ganes de festa, platja, i sí, això.
0: Un tema estiuenc, sí.
1: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que en Joel toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a agradar vos la música? Hi ha qualsevol moment definitori així peliculero o no?
1: Individual o com a grup?
0: Individual. Primer individual, després demanes grup.
1: Bé, pues, al final això, pues, de petit comences amb la música, tal, després dius, hòstia, que a lo millor cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues, mira, quan te dones compte, estàs a un conservatori
0: estudiant trombó. Liant tots els capvespres, allà, fins que acabes amunt i avall. I en el cas...
2: Jo, pues igual, que cantes així de petita... Uh-huh. La meva família sempre ha estat supermusical. O sigui... hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per alguna cosa més que per xeguinar els dos de nou. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que t'omple, te motiva i, pues, acabes sí que... a una banda.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, de Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, en tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
1: No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de maquetes, a una nova temporada de maquetes, la sisena, crec que ja, jo ja no sé on som, sembla que va així tota la vida que faig això, però no, tampoc és a partir de la pandèmia quan comença fent això, vull dir que tampoc fa tant, però sembla que va així tota la punyetera vida que estic aquí xerrant amb músics de Menorca, i res, estem supercontents d'iniciar aquesta nova temporada a Ràdio Far, la ràdio de la gent guai de Menorca, de la música guai de Menorca, i res, aquest programa que va començar pues, recuperant músics ja retirats, potser, o grups que ja no funcionaven però que havien marcat una empremta a Menorca. Després va començar a ser un programa d'actualitat musical on xerràvem amb gent que traia coses, que estava fent coses ara, grups que mos interessava, i ara pues, ja directament pues, estic cridant de gent amb qui fa ganes xerrar una estoneta, ja siguin músics que ja no funcionen o músics que ja duen molta carrera o gent que estigui traient coses, són bueno, ja t'ho dic, és el que jo me faci ganes un poquet i així n'han funcionat aquest primer episodi de maquetes d'aquesta temporada. És molt especial perquè xerram d'un grup que absolutament tothom ha escoltat, vull dir, no sé de ningú que no sàpiga qui són Pinyet de Pinyol a Menorca, ja sigui pues, perquè tenim fiats Gils de Duy, o quan eren fiats jo personalment, pues, ja li comenten a Nito, que és el nostre convidat d'avui, que jo, pues, el va a les festes de final de curs de l'escola de migjorn i mos ho passàvem genial, i potser va ser una d'aquelles primeres vegades que vaig veure una actuació en directe i potser em va agradar i potser va deixar algunes meus subconscient per començar a fer allò de muntatge i fes a seure. Pues així iniciem una nova temporada de maquetes, escoltam una mica Pinyet de Pinyol i després pues, me sentiu xerrant amb en Nito de Pinyet de Pinyol. Gràcies!

0: Nito, benvingut a Maquetes, en el podcast de música menorquina guapa, guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? va ser una sorpresa que m'ho volguessis fer una entrevista, per sort.
0: Bueno, ja t'ho has de comptar, sí, que el perfil és més...
1: Perquè és més rockero. Exacte.
0: Però és el que te comentava, també, vull dir, des de... De segurament el primer concert que vaig anar jo antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests va ser Pinyata Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: És un honor que hagin passat tanta gent per les festes.
0: És que no és tanta gent, és que són literalment tothom. Vull dir, poca gent d'UBA que no...
1: Hi ha qualque excepció,
0: eh? Res, abans d'entrar en Pinyata Pinyol, conta'm un poc els teus inicis. Quantes aquell moment que dius no sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música, hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacta,
0: sí,
1: vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O dels
0: pop... Feixerat dels anys 60, de quan tu tenies...
1: Sí, jo, a veure... l'any 64... 66, per aquí.
0: Més o menys.
1: Més o manco. Va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra. I per Pasqua, al cap de 3 mesos,
0: sí,
1: jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estaves fent bolus.
1: Havia
0: estaves...
1: après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar la guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent, quan venen allà, no, trobes tu? Sí, està bé, vull dir, poses els dits i ja està.
1: I de llavors sempre no...

0: Talana, amb en Raimon, amb en Llullac i tot això, i jo ho vaig seguir i sempre li vaig donar.
1: Era complicat escoltar aquesta música a Menorca en els anys 60? O sonaves a ràdio o com ho feu? No? És difícil d'imaginar des de 2025.
0: Sí, certament. Era... Escoltàvem per la ràdio, sobretot, discos també. També hi havia companys que havien comprat un LP d'aquests, no? Que sí. Hi havia, per exemple, el Grup de Folk de Barcelona, teníem
1: els LPs seus.
0: Els discos grossos d'ells, i ho escoltàvem bastant. I llavors també sortien cançoners,
1: sí,
0: amb els acords, alguns inclús en la partitura. Uh-huh. I, bueno, això era, per nosaltres era...
1: Era més fàcil aconseguir un disc de suport del grup de folk d'aquest de Barcelona que no potser els originals de les cançons que fan, suposo que de Pete Seeger i Peter Palomar i aquest tipus d'artistes, o també...
0: Després, més en avant, el van descobrir i vam aconseguir... CDs, discos, sí. Crec que no. Jo crec que en Pete Seeger el van descobrir més tard.
1: Més tard,
0: va. Ja hi va haver altres mèdies més fàcils.
1: Sí, record fa un temps que ens vam veure a la botiga, vam començar a xerrar de música, i m'has comentat en Pete Seeger, i se van sent de segon millor en plan, hòstia, tu cantes bastant semblant en Pete Seeger, vull dir, se treu molta influència.
0: A veure, els meus referents, els primers referents meus com a música folk i especialment dedicada en els fiets, és en Xesco Boix.
1: Ahà,
0: Xesco Boix, un català.
1: Sí, sí, sí.
0: Que va morir jove. I va ser qui... Jo crec que és el pare de tots els que ens dedicam a animació infantil. A Catalunya n'hi ha un fotimer de grups que fan animació infantil com nosaltres, a Menorca només hi ha nosaltres.
1: Sí.
0: I m'agradaria que en sortiguessin més, perquè jo m'he de retirar d'una volta. Però jo, en certa manera, aguanto el tipus perquè no voldria que es perdés aquest tipus de música.
1: Sou els únics, realment?
0: Per fiats. Que feim cançó, me sembla que sí, eh? Wow. N'hi ha molts que es dediquen a l'animació infantil.
1: Sí, però en
0: teatre, format, titelles, sí. Contacontes, jocs, etc. Però que es dediquin, que facin animació infantil amb música, és a dir, que cantin, i que, perquè bueno, hi ha digestes també, sí. Qui posen música i fan ballats al bosc, no? Això també hi és. Però la cançó que feien nosaltres me sabria greu que es perdés.
1: Ja. Bueno, tornem enrere, comences, te duen una guitarra pels Reis i tres mesos després comences a fer ja actuacions en directe.
0: I llavors vaig anar, és a dir, jo som de Ferreries, però després vaig anar a Viuramó, i en aquesta època vaig estar dins un grup de joves que vam organitzar a la parròquia de Santa Eulàlia de Mó, que hi havia en Joan Febrer com a capellà. Vam organitzar un grup de joves i allà, bueno, quasi bé ens dedicàvem quasi tot el temps que ens estàvem reunits a cantar aquest tipus de cançons que dèiem, no? De folk, i de la nova cançó catalana, etc. I de menorquines, algunes menorquines també. Llavors, fins que va sortir la Traginada, que va recuperar algunes cançons, que, per cert, dins aquest grup de joves de Santa Eulàlia hi havia en Pere Igle, que si me sent pot estar orgullós de com anomeni, que amb ell i jo vam anar a cases de gent gran a gravar cançons antigues de Menorca.
1: Uau! Que, aquesta feina.
0: Com la cançó de la cuinera, per exemple, i cançons així.
1: Ostres!
0: I ho van gravar i es van recuperar. Llavors, la Traginada va aprofitar algunes d'aquestes cançons que nosaltres havíem... Vale. I que no s'ofenguin, de la Traginada.
1: No, perquè... que no.
0: Però vull deixar constància de que nosaltres vam fer aquesta feina de recuperar cançons que es havien perdut totalment.
1: Ja veus.
0: I que ara, bueno, tothom es canta.
1: Sí, són les melodíssimes estàndard d'aquestes Traginada, no?
0: Bé, llavors va sortir també en Tòfol Mus, que va posar...
1: Tòfol, també.
0: Que va escriure molts de poemes, i en Monasterios en va musicar alguns, etc.
1: I aquestes gravacions de la gent major, on són?
0: No ho sé, en Pere Igle. En Pere Igle era el que duia un casset d'aquests.
1: S'ho han de trobar.
0: Ui.

0: Els cassets estan ja obsolets.
1: No, jo acabo de treure un casset, jo acabo de treure un disc en forma cadet, després te'l mostren els cotxes. Estan de modíssima.
0: Bé, igual.
1: Sigui com sigui, se m'ho han de trobar. Ja armarem una emissió. Seguim en la teva trajectòria. Estàs amb aquest grup de joves. És curiós, tant com xerrant amb en Beb i amb altres grups de ferreries, i ara vaig que també per molt, quan la parròquia estava sempre amb el tema de la música, vull dir, hi ha molta connexió en aquest sentit. Molta gent es formava en els grups de relacionats amb una parròquia, o es deixaven un espai per assajar, grups ja, estic xerrant de grups dels 80 i dels 90, vull dir, és curiós aquesta connexió, però bueno, no te vull interrompre.
0: Sí, no, i llavors m'he deixat una cosa que crec que és important dir-la, que jo en els 10 anys vaig entrar al seminari, i per tant en els 16 anys, que és quan jo vaig començar a aprendre a tocar guitarra i escoltar tot aquest tipus de música, sí, jo estava al seminari estudiant.
1: Vale.
0: I per
1: vull
0: tant,
1: dir, veus aquesta connexió?
0: Per tant, va ser el seminari, va ser un puesto on vam aprendre o vam captar l'amor per la llengua i per la música catalana.
1: Correcte.
0: I per tant he d'agrair en aquest... Mira, una vegada va venir en Raimon a cantar a Ciutadella, que nosaltres estàvem al seminari.
1: Ole.
0: I ja coneixia... No va venir al seminari, va venir a cantar a Ciutadella.
1: Sí.
0: I nosaltres locos per anar sentint Raimon, perquè érem fans d'en Raimon.
1: I
0: el rector del seminari mos diu: no, què dirà sa gent? Que els seminaristes han anat en el recital d'en Raimon. I tu, només hi havia un parell que van ser més espavilats, van podar per una finestra i van anar sentint Raimon.
1: Caco, avui dia penses que té tot el sentit del món.
0: Vull dir que hi havia un poc aquesta mentalitat.
1: Vale. Ostres,
0: que nosaltres teníem aquestes inquietuds, però de dalt,
1: des de dalt
0: trobaven que era un poc escandalós, no? Que era subversiu, això.
1: Bueno, sí, bueno, coses. Sempre lo nou sempre s'està un poc així.
0: Sí. Però bueno, que vam del seminari vam aprendre aquesta inquietud per la música, no només la música catalana, sinó la música en general.
1: Okay.
0: I per la llengua.
1: Sí.
0: I s'amor per la llengua.
1: Sí, sempre, bueno, bastant relacionat amb el cançó.
0: Bueno, i després, després està vivint encara molt, vam muntar un grup. Hi havia en l'associació de veïns que és de Camí de Marrotes, hi havia un grup de ball folclòric,
1: okay,
0: que na Pilar Pons era l'animadora del grup de ball del Camí de Marrotes, però no teníem músics. I paral·lelament havien creat un grup de músics que és de Seixam. Que, bueno, que feien cançó popular i aquestes cançons que havíem recuperat. I també alguna... Bueno, i na Pilar va dir: i per què no veniu a sonar o veniu a animar els balls que nosaltres fèiem? I després van començar a aprendre cançons de jotes i tot això. Bueno, aquí va ser on vaig conèixer en Miquel.
1: En Miquel?
0: En Miquel Camps. Ens vam conèixer a Seixam, en aquest grup. Després, la Caixa va organitzar una activitat que és de la Caixa a les escoles, que consistia en que diferents grups, cada any un grup diferent, anaven a les escoles a cantar o a fer tallers o coses, no? I mos va contratar nosaltres, que fa poc que existíem.
1: Sí.
0: Perquè nosaltres, bé, un parèntesi, nosaltres vam començar com a... No, que se ve després.
1: No te'n va avanti. Ara estic xerrant, estic veient aquí un article d'en Bec Cardona nostre, que això és l'any 82, aquest tema de la Caixa. Ja estem en els 80s.
0: Molt bé, el 82. L'any que va néixer el meu fill, l'Ernest.
1: Així te'n recordes.
0: Exactament.
1: Correcte.
0: Val, per tant, llavors, el segon any que van participar en aquest programa de la Caixa de les Escoles, va ser quan jo me vaig incorporar en aquest grup,
1: vale,
0: que encara no tenia nom.
1: Ok, eren uns, no tenen, uns replegats.
0: En els grup no... Cares, Pinyot i Pinyol, vale. encara no tenia, hi havia na Pilar, hi havia en Ernest Ribalaiga,
1: okay.
0: I hi havia en Miquel Camps. Llavors es van retirar na Pilar i en Ernest Ribalaiga, i com que ens coneixíem amb en Miquel, em va dir, que trobes si tu vens i continuem amb aquest programa. I des de la caixa ens van dir, bueno, però poseu de posar un nom, perquè... I com que aquell any, justament, el tema, el taller que fèiem, eren les sí. porquetjades, uh-huh. Hi ha una cançó, que no sé per mo si era tradicional o no, però Ferreries era tradicional, és mitjor, m'imagino que també, que quan mataven el porc una família, uh-huh. que normalment no anaven al matadero a matar el porc, el mataven o bé en un lloc o sí. fins i tot en una casa... I després els fiats i fietes anaven pels carrers
1: sí.
0: amb un davantal blanc i amb la coa d'esporc el penjàvem, fent la broma i el penjàvem a qualcú darrere. No?
1: Vale.
0: I pels carrers anaven cantant Pinyeta, Pinyeta, altres, si es fan nou, han mort esporc i no sé on, de Can Antoni a no sé, de Can Miquel d'Esforn, tal. Totes les lletres feien referència en aquesta festa de
1: l'esporquejada.
0: Bueno, i com que aquest any nosaltres, el taller que vam organitzar era sobre les porquejades, i vam fer tallers d'instruments fets amb canyes i tal i qual, van dir, oh, mira, mos posarem de nom Pinyeta Pinyol.
1: I ve d'aquí.
0: I d'aquí ve el nom.
1: Perquè Pinyeta vegades... Pinyol, les porquejades, no apte per vegetarians, eh? Oh, ja, veus.
0: Perquè a vegades la gent mos demana, qui és en Pinyeta, qui és en Pinyol?
1: Sí,
0: i la gent se queda amb aquest interrogant i nosaltres seguim la broma. Ah, no, això és un secret.
1: Vale, ja està desvetllat el secret aquí. Oh, ostres, tu, no, jo no sabia això, no tenia ni idea de què
0: hi hagués de...
1: Vale. Muntau Pinyeta.
0: Però després nosaltres vam adaptar les lletres que no tenien res a veure amb les porquetjades i feien lletres que tenen a veure amb l'animació que feien nosaltres.
1: Efectivament. Sí, tot el tema aquest d'esport no el sabia jo.
0: I llavors l'escoleta l'escoleta de mos Buscarets es van enterar que nosaltres fèiem aquest tipus de música i que tal, supos que a través del programa que delgaixes a les escoles, i ens van dir, per què no veniu a l'escoleta i fèiem una festa de final de curs i mm-hmm. tal i qual? I van replegar un parell de músics més, un tocava el violí, un altre que tocava el banjo, un altre instrument. Bueno, era un grup, per l'ocasió era un grup més divers, era més... I va ser un excitàs. I aquí vam començar, després a partir d'aquí, va començar a haver-hi escoles o escoletes que ens van començar a contratar, els ajuntaments també es van entrar amb aquí, hi havia aquest grup, i bueno, i en fi.
1: Ja t'ho volia demanar un sobre sa... Com surt aquesta idea de fer un grup d'animació específicament infantil amb cançons, però veig que és una cosa un poc orgànica, no? Que va sortir un poc, doncs estàvem fent això i va sortir un poc aquesta, va sortir d'una manera, supos que no gaire pensada, però veu que va seguint un grup d'animació infantil, que és una cosa que a Menorca no n'hi ha cap més. Sí que a Catalunya i a Balears hi ha una tradició de grups així més infantils, però veig que és una cosa, no? Perquè estàveu uns quants ajuntats amb l'Eixam, després va sortir aquesta ocasió de fer aquesta... És interessant com sorgeixen les coses.
0: Així és com va sorgir, i bueno, i de cada vegada teníem més
1: actuacions en aquest sentit, sí, sigui festes de...
0: Va tenir potser 50 en un any.
1: Vull dir, sí, eh? Sí. Pots, no és poca cosa.
0: Quantes estan dalt zona? I ara no.
1: Vale. Sí, bueno, clar, pues, devíeu rodar per totes les escoles.
0: I fins i tot hi va haver un carnaval que en 5 dies van tenir 7 actuacions.
1: Ulots,
0: en
1: 5
0: dies.
1: Vas aguantar la veu bé?
0: No. Van quedar fes pols. Perquè solíem anar a Mó, a fer... És a dir, a Mó mos contrataven el dijous jarder.
1: Sí.
0: I aquell any va coincidir que a Sant Lluís també volien que anéssim a actuar el dijous jarder.
1: Vale.
0: I van dir, bueno, aquí hem de negociar els horaris.
1: Almenys els horaris,
0: I tothom ho volia a les 7.
1: Uh-huh.
0: I van dir, mira, a Sant Lluís, que no teníem tant de compromís, i anirem a les 5,
1: Vale.
0: De 5 a 6, i després, o a les 6, per exemple. Bueno.
1: Sí.
0: I després a Moïn érem un poc més tard.
1: Però sota estava a prou, no vos vam fer anar...
0: Però muntar i desmuntar l'equip.
1: Sí, que la gent no ho sap, però...
0: Muntar i desmuntar l'equip.
1: Aquells equipos vuitanteros que eren tan enormes, no és com ara, que dos bafles ho aclareixes.
0: Per tant, muntar i desmuntar a Sant Lluís i després muntar i desmuntar a Moïn.
1: Correcte.
0: I proves i tal i qual, i va començar a cantar que a Moïn ja hi havia la gent allà que mos esperava, que no sabien que havia retrasat la cosa. Va ser... I la veritat, entre l'estrès i l'esforç de cantar i d'animar i tal i qual, van quedar fes pols.
1: Sí, eh? No, més s'estrès a vegades que no una altra cosa, però aquestes coses se te tanca el coll i ja és...
0: I van dir, però mai més, eh?
1: Mai més dobletes, eh? No, un dos bolos en un dia,
0: si
1: no...
0: Si coincideix que a dos puestos mos demanen una actuació, van dir, bueno... ja estem compromesos.
1: Amb aquests primers anys, que supos que és quan vos ajudeu, ja, són del 83, per tant, el 90 o així vos devia ja veure les primeres actuacions a l'escola de Mitjorn, no me'n recordo com es diu l'escola, però allà on anava jo. Teniu una formació ja un poc més estable, o seguiu sent un poc qui vengui...
0: No.
1: Sempre sou vosaltres dos?
0: Nosaltres vam continuar, Miquel i jo, durant uns quants anys. Després s'hi va incorporar un bateria.
1: Correcte.
0: Que jo coneixia perquè convivíem amb ell a Bellver, vivíem en comunitat a Bellver en aquell moment, que va ser el moment que van néixer els nostres fills, també.
1: Correcte.
0: I el bateria, que era un tal Billy, li deien un Billy,
1: sí.
0: Després se'n va anar, es va enamorar d'una mallorquina, se'n va viure a Mallorca, ens va deixar, i després van fitxar en David Cintes, que era un jovenet de Ferreries.
1: Correcte, sí.
0: Després ell també se'n va anar a estudiar a Barcelona, i llavors em sembla que ja va ser quan vam fitxar en Víctor, el meu germà.
1: Vale.
0: En Víctor... I en Víctor va durar bastant de temps. Jo crec que fins el 80, a veure, 82, el 94, per aquí.
1: Ah, sí, vale. Jo la formació que tinc que me sona de quan era petit eres tu tocant la guitarra. En Miquel, que tocaves guitarró, pot ser, o alguna cosa així? O...
0: Sí. En Miquel alternava entre guitarra i guitarró i el nunut.
1: No? Ah, també.
0: Per fer melodia, sí, jo feia la melodia de dues cançons, de Pinyeta Pinyol i de Susana, aquesta altra polca. Jo feia harmònica, però en Miquel... com que no teníem teclat ni sabíem tampoc fer melodies en la guitarra, amb un nunut,
1: fèiem
0: melodies.
1: Que ara es diu Cazú, però era un nunut. T'ha d'anar per la formació?
0: Després, hi va haver un moment crític, que va ser quan el PP va treure les eleccions, va sortir... en el Consell
1: Sola. Això era també ja dels 90, no? També, o...
0: Sí.
1: Sí, no? Sí, jo tampoc som molt... Bueno, la gent que s'ho miri per internet.
0: I en Miquel diu, Nito, troc que he de deixar el grup perquè tindrà molta feina en el grup.
1: Per motius polítics, ostres, sabrà. Però jo tinc un... No duc tant anys com tu, però jo duc un quest tocant per all, i sempre dic el mateix, els concejals de festes van i venen, però no tot seguim. Vull dir que al final, d'aquí 4 anys hi haurà un altre i ja m'ho veurà, el que tu no m'ho volies. Però bueno, coses...
0: Amb el cas teu, amb el cas que fan cançó menorquina, hi ha molts de grups avui en dia.
1: Sí, però bueno, vull dir que sigui qui sigui, sempre és com...
0: En canvi, el nostre, com que...
1: Ja, no tenen més entre cometes remei. Bueno, anem a deixar els temes.
0: Una altra cosa que volia dir.
1: Digues.
0: Que amb Beb Portella, quan estava dins l'Ajuntament, que organitzava activitats culturals, etcètera, mos va organitzar un homenatge quan va fer, me sembla que eren 20 o 25 anys.
1: 25, que llegia por ahí,
0: 25. Quan va fer 25 anys que havíem començat, en Beb Portella mos va organitzar un homenatge, que va fer venir... que va fer venir dos animadors de Catalunya, i ho van fer esfreginal, que estava patadíssim de gent. Una cosa, pues jo volava dalt un núvol.
1: Ai, que bé. Però se'ls fa, clar que sí.
0: Dic, ostres, va ser impressionant. Va ser impressionant. I després un altre...
1: El 2008, mira, ara ho he vist.
0: El 2008 era això?
1: Sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé. I llavors, quan vam fer... Bueno, l'Ajuntament de Mó mos va proposar de fer el pregó de les festes de Gràcia.
1: També.
0: Que també cercaràs quin any va ser.
1: Ah, bueno, no, però sí, ostres.
0: I...
1: Vau fer el pregó de les festes de Gràcia?
0: Vam fer el pregó de les festes de Gràcia, en altres dos, en altres balcó,
1: olé,
0: en la guitarra i el guitarró, i després l'escenari que hi ha al costat, sí, al costat de l'Ajuntament, que sí, després sol fer una verbena i sí, tal i qual, hi havia uns quants músics, per exemple, en Beb,
1: vale,
0: amb en Mercadal, per exemple, sí, amb els baix, sí, després sí, hi havia un teclat, hi havia una bateria,
1: sí,
0: i dos joves d'Esmortar, que havien conegut d'Esmortar, que mos solien contratar cada any també, però no per Fiat, sinó per joves més, sí, bé, i encara en guany hem anat a Esmortar.
1: Que guai.
0: Vull dir que estem molt agraïts en els joves d'Esmortar en aquest sentit. Bueno, i dos joves d'Esmortar fan gestos que nosaltres normalment solen fer quan feien de so, si vols aigua ben fresca,
1: certs
0: gestos que feien, aquests dos s'encarregaven de fer gestos des de dalt l'escenari.
1: Que xulo.
0: Bueno, i va ser una passada veure la plaça aquella de l'Ajuntament o de Santa Maria tota patadíssima de gent,
1: sí,
0: i la gent que...
1: Adults i tothom. Oh, clar, perquè...
0: Ostres, nosaltres vam dedicar el pregó en els fiats de 50 anys.
1: Però això, el que t'ha de... Sí. Vull dir, gent que ha crecut amb vosaltres, i clar.
0: I per nosaltres va ser una passada que no te pots imaginar.
1: Ho crec. Sí, no m'ho puc imaginar. Sí, quina passada. Ostres, però mira, gent que ha crescut amb vosaltres. Tornant un poc a sa vostra carrera, vull que m'ho xerreu de ses gravacions que heu fet. Vau gravar un casset en els estudis Somnis Blaus, me sembla, sí, que és. Com va anar això? Perquè dueu anys ja de carrera fins que us vau decidir a gravar alguna cosa. Va ser un poc per petició popular, em van dir, falta un...
0: Jo no recordo si va ser per petició, si van ser nosaltres que volíem difondre les cançons, perquè clar, en aquell temps els cassets... estaven molt a l'ordre del dia, sí, en els cotxos, la gent posava els cassets, etc. I si va ser en Beb Cardona, que era el qui tenia l'estudi de gravació, que m'ho va proposar, jo no me'n record. Però la qüestió és que era l'estudi de Somnis Blaus, on a gravar aquest casset, bueno, i molt bé, m'ho va agradar així com havia quedat i tal,
1: sí,
0: i llavors van gravar un segon casset.
1: Un altre casset,
0: un altre casset, que era un tren petitó, perquè havíem afegit més cançons en el nostre repertori. I, bueno, i així vam tenir una vintena de cançons.
1: Perquè ara t'anava a demanar una curiositat. Un repertori de Pinyet i Minyol, vols quanta estona tocar? Una hora? O així?
0: Nosaltres, les actuacions solen ser d'una hora i mitja.
1: Una hora i mitja. I quantes cançons feis? Perquè, clar, són curtetes les cançons vostres.
0: Sí.
1: Bueno, les cançons que tenen balls així llargs i tal.
0: Exacte, hi ha qualque cançó que s'allarga més, com, per exemple, Sota el pont.
1: Clar, sí, aquestes acaben durant.
0: Els pares i mares fan un pont i mesclam dues cançons, fem com un popurri.
1: Vale. Però quantes cançons tocàvem normalment un concert d'una actuació de Pinyet i Minyol?
0: No sé, una vintena.
1: Una vintena, tranquil·la.
0: Com a mínim, sí.
1: Són cançons, ja que tens repertori. Què tal l'experiència de gravar aquestes cassetes? Vau passar pena? Va estar bé?
0: Bueno, pena no, però vam fer unes quantes hores, eh? Vam fer unes quantes hores, perquè uns quants dies allà a gravar...
1: En els estudis. Qualque anècdota de la
0: gravació? Encara que el nostre era senzill...
1: Bueno, però s'ha de saber bé.
0: Un guitarrista, un ciutadellan, que sonava amb els Somnis Blaus en aquell moment, que m'assà que no recordes el nom.
1: Bueno, després ho posam.
0: I en Beb Mercadal també es va oferir per sonar el baix, i no sé si ja ho havia dit en això.
1: Bueno, en la gravació no. Sí.
0: Bé. Hi havia... Bé, la qüestió és que després d'haver fet aquests dos cassets va sortir en el mercat els CDs.
1: Correcte.
0: CDs. a dir, bueno, ara les cassetes estan obsolets, això ja no ho compra ningú, saps que ajunten amb els dos
1: cassetes, cassetes que amb un CD.
0: Amb un CD. Dic que el primer CD que vam fer...
1: Ja el teníeu fet,
0: que es diu Pinyeta Pinyol, i després me sembla que també hi ha un Tren Petitó, hi ha les dues... Sí. Les dues... Com es diu això?
1: Les dues portades, ja.
0: Bueno, les dues portades estan en el mateix CD, i bueno, el van començar a comercialitzar, el van vendre a les botigues de música i a botigues de llibreries i tal i qual. I després, quan en Miquel es va retirar i no he pensat a dir, quan també aquí hi ha un tall.
1: Sí. tranqui, estic...
0: Quan en Miquel es va retirar, jo vaig dir, això s'ha acabat.
1: Clar, això és que acabat, és el que jo pensava.
0: Perquè en Miquel era... Nosaltres dos eren s'ànima del grup, tots dos. Jo pel tema, sobretot, d'animació, i en Miquel pel tema de segones veus, de guitarró, etcètera.
1: Sí, imatges eren, dos.
0: Érem emblemàtics tots dos, no? Ah. Es bateria era... En van tenir 3 o 4 de bateries.
1: Ja.
0: Bueno, i en Ernest esperaven la seva fieta, que ara té 14 anys.
1: Sí.
0: N'Ernest, el meu fill.
1: Correcte.
0: Que ara toca amb el Pol de Gall.
1: Correcte, sí, que ara estan per allà rebentant.
0: N'Ernest me diu, ara que ha de néixer la fieta, ha de desaparèixer Pinyeta Pinyol. I dic...
1: Que bona. Pues
0: dic,
1: sí.
0: Que proposes? Bueno, jo sonaré amb altres. Dic, ostres, tio, fantàstic. Sí, si tu sones amb altres, la cosa continuarà, perquè jo encara me sento amb prou energies per continuar.
1: Olé.
0: I sí, sí.
1: Per xerrar li va tocar. Que bona.
0: I bueno, va ser fantàstic. Olé. I la veritat és que m'hi sent moltíssim bé amb ell, perquè ell fa segones veus.
1: Va, és un musicàs.
0: Toca la guitarra. Ell sona el baix en altres. Sí. I quan jo davall per fer animació, quan davall de l'escenari per fer animació, ell agafa la guitarra i continua amb mi. I segueix fent segones veus. Jo amb Cinelàmbric també cant. I bueno... I
1: heu continuat i teniu una altra generació de xavals que ha pogut...
0: Sí, i després n'Ernest tenia un amic que tocava el teclat, que en Sándor.
1: Sí, també, clar.
0: Que també és de Ferreries.
1: Sí, sí.
0: I el van convidar perquè vingués a sonar. I bueno, en Sándor...
1: Aquest també un altre.
0: Feliç, no?
1: Un altre
0: crac de música. Li agrada la música, li agrada les coses alternatives, i li agrada...
1: Que guai.
0: Bueno, i la veritat és que fantàstic. A més a més, és tècnic.
1: Sí, clar.
0: I per tant, mostrar-vos els castanys del foc amb el tema de sonoritzar.
1: Pues sí, sí, no, tots hi guanyam. I així, la Pinyeta Pinyol segueix funcionant.
0: I després, en Víctor, el meu germà, hi va haver un moment també que va dir, jo ho he de deixar perquè jo no estic en condicions, tal i qual. I un germà d'en Sándor, que toca percussió en la banda de música de Ferreries.
1: Correcte.
0: I també sona la bateria amb un altre grup, que no sé què es diu.
1: Sí.
0: Li van proposar i era encantat.
1: Olé.
0: Pues bueno, ja de manera que ara som quatre.
1: Quatre, i teniu un teclat allà, un altre color.
0: Un teclat que fa melodies. Que fa... I a més, en Sándor sona saxo.
1: També
0: de manera que quan d'insistiu, hi ha un moment donat que fem el jaleo per els fets, que no poden participar en el jaleo que fan a la plaça.
1: Correcte.
0: I en Sándor sona el jaleo amb el saxo, que és una passada, està molt bé. Guai, en aquest moment és el punt culminant de
1: l'actuació. Molt bé.
0: I llavors aprofitàvem per fer el Boogie Boogie, que també és una cançó
1: animada, rockera.
0: I aquesta gent segueix allà, bueno, i així pràcticament acabam l'actuació amb el Boogie Boogie i es passi-ho bé i tot això.
1: Sí, no. Res, i se te veu, només xerrat, ara t'anava demà sobre el futur, però se te veu molt animat encara amb les teves sessions, te veuen ganes de continuar, vull dir que et sembla que tenim Pinyeta Pinyol per a rato, no? O no?
0: No ho sé.
1: Bueno, sí, al final no ho sap ningú, això.
0: Jo estic en forma.
1: Sí, ja se te veu.
0: A Déu, tenc salut.
1: Ja se te veu.
0: Tenc salut encara bé.
1: Sí.
0: I bueno.
1: I teniu, no, teniu qualque actuació pròxima per hivern, fes un poc.
0: Ara en tenim, la pròxima que tenim ja és per Nadal.
1: per Nadal.
0: Que ens han contratat a l'escoleta de Ferreries, les Ronelles, perquè ens vam contratar per la festa final de curs, que sol ser el normal,
1: sí.
0: Però justament nosaltres estàvem compromesos a un altre lloc.
1: Que no donava abast.
0: I els hi van dir que no, per no repetir allò de fer dues rotacions seguides. Bueno, i ens van contratar, no sé què devien fer.
1: Vale.
0: I com que no hi van poder anar en aquell moment, ens van dir, van ser per Nadal, hi podríem anar que sol, el mateix ja va passar l'any passat.
1: Vale, és que no donava abast, és que heu de ser que vos un mànager...
0: Clar, per Nadal no el mateix, perquè ho fèiem a interior, dins l'escoleta, que és un espai bastant reduït,
1: sí.
0: Els pares entren i escolten i tal, i fèiem alguna cançó de Nadal, i també, per exemple, Jingle Bells, jo què sé, vull dir, cançons així, que tenen poc animades.
1: Pues res, Nito, no te vull enredar més, perquè el tonto està xerrant una bona estona i m'has contat tota aquesta història de Pinyeta Pinyol, des de inicis fins ara, que seguiu forts i seguiu amb ganes de continuar. Res, un plaer i m'anàvem amb una altra cançó vostra, aquest bugui-bugui que xerràvem, així amb
0: molt
1: aquesta guitarra.
0: Sí, fantàstic.
1: Roquera, gràcies i que hi hagi Pinyeta Pinyol per molts anys més, espero.
0: Bueno, gràcies a vosaltres per haver-nos convidat i mira, és una forma també d'agrair a tota la gent que m'ho ha seguit fins ara, des de que eren al lots fins que són pares i algun avi que ja acompanyava els seus petitons quan eren pares només. I la veritat és que m'ho sentim molt a gust de les nostres actuacions i encantat.
1: Un grup de quasi 40 anys ja, Lluís, o no? 25
0: a més, tu, a més, perquè a veure, el 82, quan va néixer l'Ernest,
1: sí.
0: Ja funcionava el grup, 20, sí, 42 sí, sí. D'anys ara.
1: Ostres, tu, pues...
0: Vull dir que em fa... Ostres, jo què sé.
1: Pues algú de fer per 50 aniversari, tio. Que... Sí. Ostres, si necessites un guitarrista flac, ja m'ho dius, eh?
0: Serem com aquells del mitjor, que es diuen...
1: Com els huracans, tio. Sí, ostres. Sí,
0: els huracans
1: sí.
0: Han fet els 50 ara, no?
1: Han fet els 50, sí. Heu de...
0: Són més veterans que nosaltres.
1: Un poc més veterans que nosaltres, una mica més. Sí. No, bé, està tu, que hi hagi música, que hi hagi carrera llarga, que vol dir que la música funciona.
0: Sí.
1: Que la gent té ganes de ballar, tinguin 5 anys o 50, com el públic de Duracán.
0: Tenc un cunyat que viu a Castell que me diu, bueno, no facis com un Julio Iglesias o com no sé quin altre, com un Rafael, que són impresentables però encara canta.
1: No, hi ha color. No et fotis. Bueno, Nito, un plaer, moltes gràcies. Fins a propera.
0: Molt bé. Adéu.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem un ull en el foc a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el torròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos duies a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, l'aigua, la calç anava fonguent a poc, i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bullingués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava a la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.